bien, aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler de Calaceite, ou Calaceite. Et c'est un municipi de Matarranya, entre le riu Algars i el Matarranya, al límit de la Terra Alta. El terme és drenat, a més, per petits barrancs, el de Calabatar i el de Vallrovira. La vegetació és molt degradada, espins, carrascars, coscolls, argebagues, la farigola. La font de riquesa principal és el conreu d'oliveres, és el primer productor d'oli de la comarca. 2.050 hectàrees cada 9 o 10 anys, hi ha una collita òptima, que es pot dir l'oliada. I fou especialment bona la de 1927-28. Hi ha 12 molins d'oli amb 15 premses hidràuliques. La comercialització de l'oli és feta a través del Canyís i Reus, principalment. A la restant agricultura de secà es conreuen 143 hectàrees de cereals, ordi, blat, cibada i blat de moro, 511 de vinya i 560 d'ametllers. Més d'un gran nombre d'arbres disseminats. El regadiu ocupa només 30 àrees de patates, hortalisses i llegums. Patates o trumfes, que es poden dir perquè segurament depèn dels pobles, però hi ha pobles que es diu trumfes i d'altres es diuen patates. Totes aquestes regions estan administrades per una comunitat d'irrigants. L'activitat industrial es redueix a uns quants tallers de confecció i a les indústries derivades de l'agricultura. Resten encara 1.700 caps de bestiar boví i 500 de cabrú. Hi ha granges de porcs. El predomini de les oliveres produeix una gran fluctuació de la població, segons les collites. La vila, de 1.275 habitants, normalment en 1991, és Calaceite anys, 511 metres d'alçada, és la carena d'un serrat que forma la divisòria d'aigües del Matarranya i del riu Algars, al peu del turó de Sant Cristòfol, que té 591. D'origen islàmic, la vila fou conquisa d'una façon efemera en 1132 per Alfonso I d'Aragon i l'any 1149 per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, et d'une façon définitive par Alphonse Ier de Catalogne, Aragon, la campagne de 1168-1169, avec l'aide, bien sûr, des ordres militaires. Des ordres militaires de Calatrava, des Templiers, dont ces gens qui se battaient dans ces terres-là. Bé que correspondait au territori adjudicat à la diocèse de Tortosa, à la qual pertangué amb el seu arxipestrat fins al 1955, que passà a Saragossa, fou atribuïda juntament amb Cretes, Arenys i Lledó, que pertangueren al terme fins al 1205-1206, i a la part actual de Massalió, a la dreta del Matarranya, a l'orde de Calatrava, establert al Canyís en 1157, el qual establí el castell de Calaceite al centre de la comanda de Calaceite també, amb comandadors propis documentats de 1280 a 1417, amb establiment en 1318 del riu Algars com a límit entre el dret barceloní i el dret aragonès. Voilà, la riviera Algars que fait une frontière entre le droit aragonais et le droit catalan. Aujourd'hui, peut-être, c'est un problème. Parfois, en certaines occasions, certaines choses, pour certains papiers officiels, des choses, mais au cours des siècles, au cours de l'histoire, ça n'a jamais posé aucun problème.

0: véritable chercher.
1: Bon, je vais vous rappeler maintenant, disons, des synthèses historiques. L'homme de la préhistoire va habitar aquesta zona abundosa en caça i pesca, ben segur, deixant freqüents i molt sovint mostres de pintures rupestres, totes elles descobertes per l'arqueòleg Joan Cabré en 1909, al Clavatar, al Barranc dels Gascons, gravats, rupestres, i al de Vall de Rovira també. Són interessants, diríem, les proves també de la Roca Cavallera, taula de rituals i construccions funeràries dels Vilallongs. Els pobles ibèrics abundosos en aquest entorn de Calaceit, Tossal del Redó, els castellans, Sant Antoni i etc., varen quedar enderrocats en el període de romanització del país. Són d'un gran interès les restes del coll de Sant Antoni que poden visitar-se amb fàcil arribada. Foren estudiats per les excavacions dirigides pel doctor Bosch i Gimpera en 1915. La fortalesa àrab que va encorollar la cima on s'està situada Calaceit li va donar el seu nom, puig que es deia Qualt al-Zeid, o Castell dels Zeids, la notable família que es va establir en aquestes fertils terres del Matarranyes. D'aquesta etapa queden numerosos hortets amb pou i pou de nòria, sobretot. Diríem, hi ha un molí d'oli, molí de la vila, i els asuts del molí nou i el molí vell, també. El comte Ramon Berenguer IV organitza la reconquesta del territori i encomena la de Calaceit als cavallers Rodvan de Cambrils i Dalmau de Canyelles, quedant com els seus primers senyors en l'any 1151. Del 1180 al 1428 és el període de dominació de l'Orde de Calatrava, del qual els seus cavallers van recórrer el fons d'Os per reconquerir de nou el territori que havia perdut amb les incursions àrabs des dels ports de Beceit. De 1428 a 452, Joan de Navarra i Francesc d'Arinyó. En 1452, el cabildo de la catedral de Tortosa compra els llocs dels senyors de Calaceit i els Arinyó, fins que el 1836, amb la desamortització, Calaceit queda lliure completament. En l'any 1644, els exèrcits de Felip IV, amb les seves guerres contra Catalunya, varen enderrocar, saquejaren i varen cremar Calaceit. El 25 de maig, l'església del segle XII quedà enderrocada, així com la majoria dels edificis. Aquestos explica que molts d'ells foren restaurats al segle XVIII i en un període de pau i expansió econòmica. Bé, com nosaltres hem dit totes aquestes vegades, donc, evidentment, ces terres là, même si on les voit très paisibles aujourd'hui, avec son petit train-train de tous les jours, disons, accueillant de, assez, très austère surtout. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont suivi pendant des siècles les traces des guerres, des batailles et, disons, des problèmes créés par l'homme, par lui-même. Totes aquestes terres, com que no estan lluny també d'aquestes terres, l'estrat i tot això, doncs, evidentment, guerres internes, guerres per la lliberació contra els moros, guerres, diríem, entre després per successió, les germanies, la guerra de successió, guerres carlistes, i després, doncs, l'última, i dissortadament, la més greu, potser també en comparació a l'època en què vivíem, doncs, la guerra civil de casa.
2: Sí, sí.
1: Que aquestes guerres civils també van fer un canvi molt gran en aquestes terres de l'Aragó. Perquè en si ja ho hem dit, chaque fois on l'a dit très souvent de fois, hi havia una grande disons présence anarchiste dans ces terres là. Avec des espoirs de refaire la terre, refaire disons la façon de vivre, et pour tout ça eut sa fin à la fin de la guerre civile.
2: C'est ça.
1: Avec ce qui comporte comme surtout des pertes en vie humaine et surtout des gens qui se sont expatriés à l'étranger. Doncs bé, nosaltres així no és una qüestió tampoc de criticar, però es troba gent si digués.
2: No, jo avui no voldria parlar de la guerra perquè...
1: Ja... No, bé, n'hem parlat cada vegada, ben segur, però volguem dir que és una situació de llavors, eh?
2: Però veig que és curiós que aquí a Calaceit hi ha un barranc dels Gascons.
1: Sí.
2: És curiós el nom.
1: De totes maneres, je crois que au pays catalan dans l'ensemble, quand on dit, bon, nous, on n'aime pas dire pays catalan, nous, quand on parle, on dit Catalunya ou Aragó. Parce que pays, bon, on le sait que nous sommes un pays. Mais on ne prononce jamais le mot pays. On dit toujours Catalogne ou Aragon. Mais c'est vrai, dans ces terres-là, il ne faut pas oublier que la reconquête fut organisée par des gens du pays, avec des comtes occitans, des gens qui venaient du comté de Foix, des gars qui venaient du côté de Bordeaux, de la Gascogne. Donc ce n'est pas étonnant qu'on trouve des gens, qu'on y donne un nom, ou qu'ils ont laissé un nom de leur présence ou peut-être de leur façon de vivre dans un endroit. On trouve aussi toujours, on a vu autre jour que dans un programme dans un autre village, il y a eu même des déserteurs de l'armée française, de l'armée napoléonienne, qu'en étant du midi, en entendant parler les gens qui parlaient pratiquement comme eux, ou eux, ils parlaient pratiquement comme les gens du pays, où ils sont restés sur place, en disant, bon, on reste, parce que, ici, ils sont comme à casa.
2: Non, non, c'est sûr.
1: Mais, escoltez, mon ami, de musique, mais, si, deixem les guerres i parlem d'altres coses.

0: Bé, doncs ara, Santi, ens faràs, com diem nosaltres, 5 cèntims d'una cosa o de l'altra.
1: 5 cèntims sobre el barri vell de Calaceit, que està declarat conjunt històric artístic.
0: Bé, sí, doncs també és una cosa molt important.
1: Sí, sí. Després tenim, dintre del barri vell, trobem la casa consistorial, que em sembla que tu ho has comentat abans. És de l'any 1610.
0: Cala Vila.
1: I trobem, dintre de la casa consistorial, trobem tota una sèrie de voltes d'art gòtic de la vella església, i en el seu saló d'actes trobem un Crist renaixentista. Després també les notables capelletes del Pilar i Sant Antoni, que es troben en els antics portals de la muralla, que daten del segle XVIII.
0: Disons que les remparts sont du XVIIIe siècle, les remparts qui entourent la vieille ville.
1: Sí, això, doncs, aquests antics portals es recolzen sobre pilans, arcs de mig punt i voltes de... amb claus bàsicament bastant treballades, que provenen de l'antiga església gòtica de la Mare de Déu del Pla, que ocupava el solar, o sigui, els terrenys actuals de l'església parroquial d'estil barroc. L'església parroquial d'estil barroc, amb tres portes clavetejades, es va començar a construir l'any 1695. Francesc d'Ibarguens va ser, doncs, l'arquitecte de la façana. Després, bé, com ja hem comentat en altres ocasions, en aquests pobles trobem, doncs, uns balcons fantàstics, molt bonics, de pedra o amb baranes de ferro, grans finestrals gòtics diríem d'art que ens recorda una mica l'arquitectura dels àrabs. I després, doncs, façanes també bastant impressionants, de grans proporcions, ofereixen tot un encant amb equilibri de volums i matisos de les pedres, que, doncs,
0: s'han fet servir
1: durant al llarg dels segles, no? El visitant tampoc no ha de deixar de veure el carrer de Maella, que mostrarà tota una sèrie de belleses, sobretot pel que fa a l'arquitectura de les cases i dels balcons, etc, etc. Després, per acabar la visita al barri vell, és important de visitar el museu de Joan Cabré, en honor de l'arqueòleg d'aquesta vila, no? Una antiga casa exquisidament restaurada acull la col·lecció privada d'arqueologia de Joan Cabré. Després també tota una col·lecció d'eines del camp, de llaurar, es troba situada al corral i a la bodega de la casa, i exposicions temporals, depèn de l'època, de pintura d'artistes contemporanis. És a dir, que hi ha tot un moviment artístic important que...
0: Ce qui est intéressant de dire, c'est que quand on parle de ces villages, on s'imagine pas la contexture ou la façon des villages, disons, quand on est ici, à côté de Toulouse, je ne sais pas de quoi, c'est des villages très ouverts, disons, très... Mais là-bas, il faut voir dans le contexte, entre des vallées assez fermées, entre, disons, des villages bâtis au sommet d'une crête quelconque, pour, disons, faciliter leur défense. Et dans le contexte qu'on a on a sauvegardé énormément des ensembles, des remparts, des vieilles maisons, et bien ils ont tout bâti en grosse pierre avec un style bien particulier. Mais enfin, on écoute une musique, on parlera.

0: Sí.
1: Es pujaven al poble per guardar-ne per nantros i els altres a vendre, ves? Perquè els diners són els diners.
0: Sí,
1: bé, tens alguna cosa a dir sobre això? Que
0: volies... No, ara jo estava pensant en les figues seques, un grapat d'omelletes, d'avellanes,
1: sí.
0: De panses també.
1: Sí, i un traguet de vi.
0: Sí, de mistaleta. I...
1: Perquè l'aigua del depòsit, res, no. Per això no. Bé, escoltem una mica de música més o
0: com penses... vulguis, si vols.
1: Doncs parlo d'això.
0: Sí,
1: els voltants.
0: Sí, dels voltants una miqueta de Calaceit, que són indrets de la població que també mereixen
1: l'interès que siguin dits i que siguin interessats, no?
0: Doncs, per exemple, cal destacar el nucli ibèric de Sant Antoni,
1: sí,
0: que està situat a un quilòmetre del poble.
1: Sí.
0: Després també és important d'anar a visitar la font de la vila,
1: sí,
0: que és una font on doncs la gent de Calaceit anaven sovint a proveir-se d'aigua abans que hi hagués aigua corrent al poble. I actualment que s'ha habilitat com lloc per anar a berenar i per anar a acampar d'excursió. I després també és important anar a visitar les ermites de Sant Cristòfol o Sant Cristòbal i Santa Anna. Les dues ermites són del segle XVIII, que destaquen no només per l'interès arquitectònic de l'edifici, sinó també pel lloc on es troben ubicades, és a dir, per tota la vista magnífica que es pot gaudir.
1: O sigui, es pot albirar, sí, sí, o gaudir d'una, sí, sí, vista veritablement magnífica de la situació que tenen, eh?
0: Exacte.
1: Sí, bé, doncs, sí, tens alguna cosa més sobre això?
0: No, bàsicament no. Serien els voltants més
1: els voltants
0: importants.
1: Bé, doncs jo vos acompanyo, i je vous demande de bien vouloir venir avec moi, et je vais vous essayer de vous faire visiter deux, trois endroits différents, petit, de l'ensemble de Calaceit. Bé, hi ha Can Jaçà, que és una casa que està reproduïda en el poble espanyol de Barcelona. En ella va néixer Saturnina Jaçà, una de les fundadores de les reverendíssimes mares teresianes, actualment en procés de beatificació. Santiago Vidiella i Teresa Jaçà varen pertànyer a aquesta destacada família calaceitana. Després anirem, per què no, a lo Raconet de la plaça.
0: Molt bé.
1: Perquè el Raconet de la plaça, nantros a Tamarit, a Vallitre, teníem la placeta de les Bruixes, però veig que aquí tenen el Raconet de la plaça. Que bé, per què no? Doncs és un racó de la plaça, un petit coin de la plaça, avec une, disons, une vision très agréable, disons, de la façon qu'on peut trouver dans beaucoup de villages dans cette région. La recente restauració, que ha servit per augmentar les places de turisme rural de bona qualitat, de que potser va una miqueta rar el nostre poble, que no en disposa tant com guaires, com es podria dir que tingués, eh? La distribució interior és molt encertada i agradosa també. Algunes habitacions disposen de vistes molt criantes o llamatives. Doncs no sé el que poden veure. Després, la placeta de la llotja, de la llotja. La placeta de la llotja representa una bonica vista molt agradosa, emmarcada en l'art de forma obliqua de la part interior de l'Ajuntament. En escala de pujar a la casa consistorial es troba ubicada la clau major de les bòvedes a l'interior de l'església de la Mare de Déu del Pla. Donc voilà, ça c'est un petit, disons, un itinéraire petit qu'on s'est donné, on s'est permis de faire à l'intérieur du village, parce que ça doit être plein des autres recoins et coins. Fontaine, source, mais bon, moi je me suis permis de vous amener à ces trois endroits, parce qu'il y a moins en plus, je vous ai dit, et Santi mirava dient que és rei, això és el racó de la placeta. C'est une chose qui me fait revenir 50 ans en arrière, et c'est toujours intéressant. C'est toujours très intéressant.

0: Bé, doncs aquesta jota que hem escoltat és el bolero de Casp. I s'ha de reconèixer que es necessiten bones garres per poder-les ballar, perquè són airoses i es tenen que moure. Jo us invito maintenant a fer un petit tour aussi, cette fois-ci pas dans le village, mais dans les fêtes qu'on organise dans le village. Du 17 mai et 16 d'août, c'est la fête de la Sainte Espina.
1: Del 7 de maig al 16 d'agost?
0: No, no, el 17 de maig una i l'altra és el 16 d'agost. No, mai tant, a fer de Déu. Mai tant, no, aquesta gent no va fer 6 mesos de festa, no? Doncs, és un dels municipis més interessants de la zona per la riquesa dels seus elements monumentals, arquitectònics i urbans, com s'ha de dir. Elle est très riche en ce qui concerne la beauté, ses éléments monumentaux, et arquitectònics aussi i urbains. Està enclavat al vessant oriental d'una cima, coronat pel castell i proper en el seu costat meridional per altres dos, el de Sant Cristòfol i el de Sant Antoni, on se situa el poblat ibèric, com has dit tu abans. L'esquema urbà de la ciutat és triangular i es basa en l'unió del centre del nucli amb tres portes principals mitjançant el carrer Major cap al sud-oest, la de Sant Antoni, com has dit tu, a l'est, i les de Maella i Pilar, que convergeixen en el seu extrem cap al nord. El carrer Major desemboca en la desapareguda Porta del Rosari i està constituïda per un bellíssim conjunt d'edificis del segle XVIII. El carrer de Sant Antoni comunica amb la plaça i la capella de Sant Antoni i al seu costat nord per una escala que es recolleix sobre la magnífica façana de la Casa Moix. La plaça Major, on s'ha situat l'Ajuntament, junyeix les vies principals del conjunt urbà articulant-se en tres espais porticats en els seus angles. A Cabassell, com has dit tu, surt un bon consell de visiter el Musée Joan Cabré, el número 12 de la rue Joan Cabré, pour visiter ce musée de cet archéologue né dans le pays et qui a passé une grande partie, pour pas dire toute sa vie, à chercher, indaguer et et trouver des choses sur l'histoire et la tradition de son village. Què et sembla? Escoltem una mica Musée de Cabeza, després parlem sobre gastronomia, perquè festes només n'hi ha dos. Pensava que n'hi havia altres, però tu m'has dit bé de que del 17 de maig al 16 d'agost, sí, i mare de Déu, no. Com diem nosaltres allí, mai tant, eh?

0: Bé, doncs ara, Santi, jo crec que ens pots parlar també, o ens pots parlar també,
1: diríem...
0: No, 5 cèntims no, perquè quan es tracta de gastronomia val més parlar-ne més de 5 cèntims, eh? Sí, sí. Perquè normalment hi ha coses molt bones. Bé, hi ha coses
1: sempre.
0: Molt... Sempre. Perquè sigui un lloc casquetes o panellets o
1: sempre,
0: crespells
1: sempre
0: o pataques o que sigui, sempre hi ha coses
1: quan
0: bones,
1: es tracta
0: bones,
1: de menjar sempre.
0: Sí, sí, i en aquestes regions és que dic,
1: sí, sí.
0: Menja molt bé també, es menja
1: sí,
0: molt bé també
1: a tot arreu.
0: Bé? Bon, on, menja, no, on menja très bien dans tous les endroits, bien sûr, mais la cuisine dans ces endroits là en principe encore aujourd'hui est très disons artisanal.
1: Sí, perquè sobretot el que és important destacar en relació amb això que estàs dient és que és una cuina que conserva molt bé encara tots els productes de la terra.
0: Uh-huh.
1: que produeix la terra.
0: Uh-huh.
1: I cal dir encara que Calaceit i la comarca de del Matarranya és una comarca encara que és molt rica en productes de la terra, i tot això fa que evidentment ens doni una cuina molt rica.
0: El mateix que, per exemple, la Terra Alta, això és que està al costat gairebé, tot
1: el
0: que està al costat dels ports.
1: És
0: el mateix, perquè és veritat, ja no hi ha una trencadissa, sinó que hi ha una continuïtat general de la manera de ser. Eh?
1: Sí, sí. I aleshores, no ho sé, per parlar una mica sobre els plats típics de la regió, del Calaceit, podem trobar en primer lloc la cassolada.
0: Uh-huh.
1: La cassolada seria doncs un arròs amb tords, uh-huh. aquests moixonets.
0: Sí, els moixonets, sí. Finets,
1: I costilla i costella de tocino de porc.
0: La costella de porc, sí.
1: Sí, arròs amb tord i costella de porc seria la cassolada.
0: Uh-huh.
1: Després també tindríem la cassolada de l'hort, que és una cassolada feta a base de verdures d'hort i caragols.
0: Ah,
1: aquest potser t'agradaria a tu.
0: Sí, això jo m'apunte, sí?
1: Sí, sí.
0: Sí, perquè els cargols és una cosa que em porta de bòlit, eh?
1: Després tenim una cosa que després jo explicaré la meva variant, potser tu també la coneixes, que aquí a Calaceit li diuen el coc de pimentó.
0: Mm?
1: Mm. El pimentó, que és en català estàndard, seria el pebrot.
0: Sí, anem a veure, continua.
1: Seria com la mena de pizza tradicional que diuen aquí de Calaceit, però és una mena de coca.
0: Mm-hmm.
1: Però en lloc de ser dolça és una coca salada.
0: Mm-hmm.
1: Que els ingredients són la tomaca, el pebrot,
0: sí.
1: I a més es pot posar sardina o tonyina.
0: Ah, mm.
1: Que a Reus, per exemple,
0: sí.
1: Jo sempre dic que sóc de Reus.
0: Ets segur.
1: Sí. I la gent de Calaceit ho deuen saber molt bé. Doncs allà diem coca en recapte. És el mateix que aquí diuen coc de pimentó, doncs a Reus i al Baix Camp diuen coca de recapte.
0: Coca de recapte.
1: No sé si a Tamarita...
0: No, a la llitera sí, bé. Hi ha un tipus de cosa així que es feia, però depèn de les cases.
1: Clar, clar.
0: Depèn de les cases i com jo quan hi era, només era el de fora, quan era l'estiu. O una vegada, m'acorde dos vegades que era l'hivern, però ja no és el mateix, a 6 anys, 7 i 8 anys no sé tanta memòria com això. Ara, quan érem al de fora, doncs allí es menjaven moltes coses del camp que agafaves, aplegaves de l'hort i te les menjaves.
1: Mm.
0: Això no impedeix, que ja t'he dit més una vegada, que teníem unes xerretes que havíem fet amb la costella de porc.
1: Mm.
0: De tocino, una costella de tocino, que en diuen allí, en boli, totes estaven guardadetes, i allò com passava... n'agarrava una i després posava la mantega així en una cullereta perquè es veigués que no hi havia ningú.
1: Sí.
0: Hi havia la tia que diu sempre, conto que hi ha una rateta a casa que se mos està menjant la costella. I va allà, ja sortosament que diu, no, xica, t'equivoques, que no hi ha rates a casa, que no hi ha rates.
1: Bé, després del coc de pimentó tenim també els fesols en sardina.
0: Uh-huh.
1: Els fesols en sardina serien els fesols amb amb arengada, que diria jo, o sardina de casco, aquesta sardina salada.
0: La sardina salada, sí,
1: sí.
0: Sí,
1: com li dieu a Tamarit?
0: No m'acordo, crec que allí la família nostra en deia arengades.
1: Sí.
0: Arengades, sí, com a Catalunya, eh? Però, en fi, com a certes parts de Catalunya,
1: sí.
0: Perquè segurament es podia dir de casco també.
1: A Tortosí, sardina de casco. Després peus de porc, perdius, torts, etc, etc. I després passem als dolços, a les postres.
0: Ah, això ja m'agrada més.
1: Sí. A les postres tradicionals, per exemple, destaquen els elaborats amb un producte típic de la terra, que és l'ametlla o la mela, com per exemple els ametllats i els secalls. Després també trobem les panadetes, que les panadetes són uns pastissets farcits de cabell d'àngel o de confitura.
0: De confitura, sí.
1: Els mantecaus, que estan elaborats en mantega de tocino o de porc.
0: Sí, no?
1: Després trobaríem el coc en mel. Els ingredients principals del coc en mel són els ous, la farina, la mel i l'oli d'oliva. Com veus, són ingredients molt de la terra, molt de...
0: C'est du produit naturel de la terre, mais des produits qui sont quand même forts aussi.
1: Sí, sí.
0: Fort, disons, que c'est bon, c'est des choses qu'il faut se mettre dans le contexte des choses. Aujourd'hui, on mange des chats tous les jours, pratiquement, dans l'année, pratiquement. Mais avant, les gens, ils sortaient labourer la terre toute la sainte journée. Et quand il revenait le soir, il fallait qu'il mange quelque chose de costaud, quelque chose, disons, c'est de don. C'est pour ça que ce repas, à midi, une salade avec, malgré que, bon, si on parle à manger, peut-être juste, moi j'ai vu de la frange, hein, des gens, ce qu'on faisait, le repas, le matin de bonne heure, on sortait travailler la terre, n'importe quoi, on prenait un grappadet d'olives, un pugnadet d'olives, a les 9 tornaven a casa per menjar farinetes.
1: A les 9 del matí?
0: A les 9, sí, tornaven per menjar farinetes. O a les 8 tornaven per menjar farinetes i cargols o que sigui. Es menjava a migdia, es feia una panyadet a la tarda i se sopava a nit.
1: A quina hora sopava? Se sopava?
0: Jo crec que devia ser cap a les 8.
1: Sí, sí.
0: Jo crec que devia ser cap a les 8. Però vull dir que si on regarda bé, bon, c'était des repas copieux. No, perquè dans le contexte, disons, économique de chaque ferme, des gens qui travaillaient dans les fermes, etc. Mais dans l'ensemble, c'était des repas assez... Moi, la chose que j'ai fermé les yeux, même ici à la radio, aujourd'hui, je le sens, il me semble qu'on ouvre les yeux, et l'utopie des sopes.
1: Com?
0: Un topí de sopes que havia posat al foc. Feia una horeta quan te llevaves del llit.
1: I què posava dins la sopa? Dins del
0: all. Posaves una mica d'oli, all, i es feia coure el pa a dintre de sopes i després se servia. I feia una horeta d'aquell pa amb l'all, que ja se sentia ja de lluny. Només tenies que llançar...
1: I herbes, no? Posava herbes, no? Farigola,
0: timó. Timó, sí. N'entro sempre una mica de timó. I després es feia moltes vegades la sopa de pa amb crostat. Amb el crostó, que deien. Un tros de pa al crostó, torrat, frotat amb all, i es posava dintre de sopa. Ai, mare!
1: Bé, anem a començar.
0: Tens alguna cosa més de ses a parlar, de pastissos, això?
1: Encara vols més?
0: No, bé. Bé, on vaig escoltar una música de plus, perquè quan tots m'he parlat de la cuina de ces regions-là, croyez-moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, simple, mais nourrissant et très bien.

0: I doncs anem a parlar de diferents coses que hi ha a la Chapelle de Sant Antoine, eh? Et par exemple, ce qu'on a à dire sur la chapelle Saint-Antoine, c'est assez important et très intéressant pour nous, surtout pour moi, que j'ai passé des années dans ces régions-là. Il dit, solament en ocasions molt especials i en dades molt assenyalades s'obren les portes de la capella. Una d'elles, el diumenge de Rams, altra, el dia de Corpus. Conten que Sant Antoni, abans Sant Benet, tenia una gran devoció entre les dones calaceitanes que buscaven per a casar-se. Les dones, sí, sempre han anat a resar a Sant Antoni.
1: Ah, sempre. Ah, és que jo havia entès que era Sant Antoni que buscava les dones
0: una dona per casar-se. No, Sant Antoni no buscava ningú. Sant Antoni era un home molt sant.
1: Un home molt sant.
0: Doncs bé, diuen Sant Antonio Bendito, busca'm un nòvio ben pito.
1: Déu-n'hi-do.
0: Doncs bé, això ja és una de les tradicions. Voilà, quand on prie a Sant Antoine avec une ferveur comme ça,
1: sí.
0: Ce n'est pas étonnant qu'on trouve ce qu'on veut, eh? Doncs construïda sobre un dels quatre portals a les entrades de la vila, que era conegut com el portal de l'Horta. És també una de les estampes més populars i conegudes del nostre poble, a destacar l'unió dels arts damunt dels portals i la gran quantitat d'arts que es troben en tan poc espai. L'església de Sant Roc, coneguda també com Sant Roc, les primeres notes sobre ella daten de 1555. Era més petita que avui en dia. L'edifici actual es va començar a construir 1613. Ho realitzà en pedra de silleria, però amb molta austeritat. Ha substituït la parròquia en moments puntuals de necessitat durant la construcció de l'església actual i també en la restauració després de la Guerra Civil.
1: Sí, jo aquí us puc parlar, per exemple, de la capella de la Verge del Pilar, que es troba situada a l'antic portal de Maella. Més concretament, a la confluència dels carrers de Maella i el carrer d'en Rufa, mostrant l'agradable aspecte que mostra sempre, no? Els visitants dediquen molta atenció i reprodueixen aquesta vista com molt representativa de la vila. Atreu l'atenció del caminant, de la persona que es passeja per la vila, el fet que per sota de la porta poden passar els cotxes en totes les direccions. Després també tenim la capella de la Verge del Roser, que es troba al carrer Major. Una capella adossada a una casa particular, antigament situada damunt del portal de la bassa del Coll. Es va desmuntar el portal per donar pas als camions a l'any 1913 que passaven per la vila.
0: Uh-huh.
1: El portal i la capella eren modestos i es trobaven en un estat una miqueta pobre, no?
0: Una miqueta pobre,
1: quan van ser destruïts, més que destruïts, els van tirar a terra, no?
0: Uh-huh.
1: Després tenim la capella de la Nostra Senyora del Pla, que es troba al carrer de la Nostra Senyora del Pla, que és una altra capella adossada a una casa particular, sense el permís de l'amo.
0: Uh-huh.
1: Perquè es veu que l'amo, segons les informacions que tenim aquí, en el seu moment era menor d'edat, i aleshores el pare va reclamar a l'Ajuntament que la construcció de la capella era il·legal, i aquest li concedia la raó, l'Ajuntament li va donar la raó al pare. Quan es va tirar la capella a terra, es va produir una petita revolta popular que va aconseguir aturar
0: l'enderrocament d'aquella cosa. Bé, doncs, escoltem una miqueta de música més i després segurament ja tindrem que dir adéu.
1: Sí.

0: doncs, Santi, jo crec que només mos que ho de dir a la gent, a seus amics de cada set, que passin molt bona fi de programa, eh?
1: Sí.
0: I que tu mateix digues-hi en occità i en català, si vols, o que tens que de dir.
1: Per molts anys als amics de cada set i als companys i companyes que ens han escoltat, doncs, fins al programa que ve, ha deixat pla a tot el món i al cot que ve.
0: D'acord, i gràcies als amics de cada set, com ha dit el Santi, també a tots ells junts, de que n'hi ha gent que no som completament de Calaceit, però no són de gaire lluny de ses terres, i mos fa molt de gràcia i molt de satisfacció parlar d'ells. Adixats i bona tarda.

seguna usis guberna los pais bases en monarque absolut. Praco, en 1565, los nobles acampats per lo compromis de Breda demando l'autonomio e la libertad de culte, so que exalto lo fanatisme religius de las classes populares qui, pregunament tocados per la crisi economico, destruison de numerosos gleisos catholicos. Lo duc d'Albe exercis una forza dura repressio e lo Consell de Tremuls condanno a mort los Conses d'Egmont e de Ornes en 1567. Aquesta brutalitat provoca un soulèvement general dirigiat per un calviniste, Guillien de Nassau, dit lo taciturne prince d'Orange e governador de Holanda e de Zelanda. Mai d'unos decenni de lutto accampon los 17 las 17 provincias, tan cattolico che protestante, di la pacificazione del Gant. Alexandre Farnese, successo del Duc d'Albe, capito per la diplomazia, a torna a prendere il controllo delle 10 provincias cattoliche del sud, allora che le 7 provincias del nord protestantes creano l'Union d'Utrecht che vendrà in 1528 la Repubblica delle Provincias Unidos. Los Países Bases insurgiati sono sostenuti per la Francia e in caro per l'Angleterra, dunque los bateus attaccano dei possessius españoles d'America. Indignati per l'esecuzione di Mario Stuart, Felipe II ensaccio d'imbalire l'Inghilterra. Aro l'invencible armada combattuto per los ingleses è destruito per la tempesta del 1588. Praticamente a caso in 1709 l'indipendenza delle Provincias Unidas sarà riconosciuta per l'Espagna sun cala paz de Vespali in 1748. Enric II, según lo fil de François Ier, ensaccio sense i capita, defraina la creixència del nombre de Huguenots, a tal con appello los calvinistes franceses, en particulier de la noblesse, a quelis constituent un partit religiós dirigiat per la potente família des Bourbons, contre ellis pla de catholics raligon los Guises, una altra grande família francesa. L'afflaquissament del poder royal consecutiu a la mort d'Enric II permette als Duscamps de se disputare il controllo politico dell'Estat, allora che l'intolerancia fa rage. Le guerre di religio truccano la Francia de 1562 a 1589, amb un simo di la nuit de la San Barthélemy del 23 al 24 d'agosto de 1572, o mai de 3.000 Huguenots sono già piazzati a Paris. Amb Enric II, la dinastia des Baleses s'afflaquisse e la corona deu tourna al rei de Navarre, Enric II Bourbon, lo cap de fiel des calvinistes. Los catholiques franceses si opposon a las guerres de religios s'appunto aro una guerra de successio. Lo rei d'Espagne, Felipe II, fa valer los dreits de sa famiglia Isabel, o picciotto figlio de la maire d'Enric II, e a quel lo sustennon militariamente. En abjurant la fe calvinista en 1583, Enric II Bourbon met une fille al conflicte. La France accepte son nouvel rei Enric II Catherine en 1598. A queste signo l'édit de Nantes qu'instauro en France la libertà de conscienzio en materia religiosa, allora che la paz es restablido en bel Espagne après 40 ans de guerra civile. La France pratico la tolérance.

0: la veu dels Països Catalans. De 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.
1: La muller que no escriu, la muller que no escriu, la muller que no escriu, la muller que no escriu, i ara la...

0: Rádio Citânio. L'emoció del país.
1: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
2: L'editorial Llibres de la Drassana, en col·laboració amb la institució Alfonso el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i Investigació, publicà l'últim trimestre del 2002 l'estudi Veles i Vents, el món de la mar en Ausias Marc, de Robert Archer i Tono Fornés, que contaren en aquesta ocasió amb la col·laboració plàstica de l'il·lustrador Santiago Inocencio, que s'ha encarregat de les il·lustracions i els mapes que apareixen en el llibre. En Veles i Vents n'hi ha un gran protagonista, la mar mediterrània. El filòleg anglès Robert Archer i el mariner i poeta valencià Tono Fornés se situen temporalment en el segle XV, fent cop d'ull al passat, però també a segles posteriors i en particular aquells en els quals es va produir els grans canvis en la navegació. La Mediterrània, i en especial la seva part occidental, els corrents marítims, els vents, els diferents tipus de vaixells existents a l'època, les diverses rutes de navegació i els instruments emprats pels mariners són descrits amb precisió, però per a tot seguit assenyalar-los no sols en l'obra poètica d'Ausias Marc, sinó també en passatges de la Bíblia, del Tirant lo Blanc, de l'Espill o en l'obra de Ramon Llull, Andreu Febrer i en alguns clàssics llatins i de les literatures romances. D'aquesta manera, els autors ofereixen als lectors del segle XXI eines per aconseguir interpretar correctament les imatges marineres de l'obra marquiana. També ens descriuen els temps d'Ausias Marc, la relació dels diversos estaments socials amb el rei Alfons el Magnànim, la lluita de la corona d'Aragó per controlar la Mediterrània i expandir els seus dominis per Sardenya, la península Itàlica i Sicília, les dues expedicions en les quals va participar el jove Ausias Marc, una experiència quasi bé iniciàtica, d'on extrauria els seus vastos coneixements de la mar i la navegació, que després li servirien per escriure poemes tan vells com el popular Veles i Vents, un poema que acabaran diseccionant en la tercera part del llibre, just abans d'oferir-nos una relació dels passatges marins en l'obra d'Ausias Marc. Un llibre, aquest, que té una lectura amena, a més de ser una obra imprescindible per als amants de la poesia del senyor de Beniarjó, ja que ens ajuda, per una banda, a entendre millor els seus poemes i, per una altra, a aprofundir en el temps, el món i la biografia del que és el millor poeta valencià de tots els temps.
1: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.

0: Ei, Julio. Ei, Julio negar la realidad y pensar en libertad sun que Julio. Ei, manio, confundir la gravedad tab gran posibilidad sun que manio. Poesía, en milieu de lietat e en esmurta pilerat. Poesía, Julio, aquest crit de libertad ta negar la realidad. Julio. Toni Escala, Trubairitz de la Bat d'Ara. En Tadera, la poesia que è l'expressiu la mei haute en literatura. Era poesia que è pensament e sentiment e que avesui de repos en ta la legi. A la zedissiu Fundaciu Sisquaran. Garunades. Inexorablement et tempasso. Te leues de nets e arriba e rauba, leu senza quedarte. De seguit comença a baixar el soleil, a omplir de llum la muntanya. Se guanya en una estoneta e raval, en una poseta s'ha begut era rosada. E forse leu cau cum de media, e a cara ombra arredona sa lunga, en un virament de uei s'estira gagne. En quia che se pren tutta la val e comença a pujar montagna in sus, en cara es brumotes plies de lume, de seguit sa morten e s'escurissen, e ara lume s'escandis de man en man, e se hedinets tutta represso, inexorablement et tem che passo. Tornam a pujar aquera riba fatiganta, en senten era flaire de pins, d'aber alent trincat per emociu. Je seram at cap de bosc en espeixus, accompagnadi d'esquers e tringoles, ara petite bassa tara set de bestia, u un cum sudo amiga de camí, en planietes vaques, es cabanes pacientes, les he a tier conte. A quiu et put changer de raigaireto, era terra hailadas enturn, berderuser enturn de rescot, erbe cucuts a colorir, io tiradot de mes en caro, e era cabana, escuraus leu leu desheti, barrages e bastisotes miei en terra. Cercanta seirmos, en comunion d'abes vieis, en tut beira propet seu, es publes que s'eclipsen at nostipes, cases sarades at solei. Seguies passades de bestia, e tornatas locs a un cor, era nostre sang pastura. Aquer anima ranesa, s'esten cum era brumera, et co bagnat, humit, d'aranesa primavera, guhit, et sentiment que recur era verdu e era florida, que se nau plis era ueiada, det paisatge aranes, e samaren et co, e era ment, e era animo, e et pensament, d'era du suderval, que non se pot explicar, mes que se sent la gens, e mes prigund, cum io araitz, tan leu horto, tan leu dusa, a cop pucento e doloroso, tu stem amoroso. Aquer malautio de iaranesisma se musen cun mane en tut camina, e che turne berta de catechisme che te portaran a escorunfla. Niam! Era brunda se spesis pe desus det cap e se scuris ara presso, et viliage che brunis es branchius cracken sus et pas leuge che seguis as esquiros en espesuliescu sunque mus e auvien aulus de rasera e piato uei araca e poi rime petit soroi e gran silenzi bentines en escapsaus pulides tacus de lum car en tutti ei daudet a mort ara tutti es bruts de herumi e saudvagio et huiage se dauris entre in cignau de lum et bosque se turne cla es matus mensarades en es aurere det bosc tut che sa caluris Este nude en esplagues, grandes sables sang, que ya riben en Andes, era aigue era gen, era vergogne de ramma, se delis da beres gluma, e en culpan araigue. Aqueri bateus de juguet, se joguen tantas vidas, tabestrosi de hust, arriben es cunci en trossi, dulu en aigue que bat, cor que paren de bat, nu mustagne na re, tutta quero che ramma, porto, ne bricche mos importa, che era vergogna di ramma, se delis taberes glum.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins, segona part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la petjada catalana. El tractat d'Utrecht i l'arribada de menorquins al Penyal. Les operacions militars continuen en diversos fronts a Europa, destacant la presa de l'illa de Menorca per part dels britànics al 1708. Les hostilitats continuaran fins al 1713, data de signatura del Tractat d'Utrecht. Arran de l'acord, el primer Borbó hispànic, Felip V, cedeix Gibraltar i Menorca a la reina Anna Stuart d'Anglaterra, a canvi de la retirada del suport britànic a Catalunya. Els repetits intents dels borbònics per tal de recuperar Gibraltar forcen les autoritats angleses a cercar urgentment mà d'obra per fortificar i repoblar el Penyal. Els nouvinguts seran la llavor de la futura microidentitat llenita: genovesos, jueus sefardites, britànics, andalusos, portuguesos, catalans, valencians i menorquins. Aquests darrers són aleshores súbdits britànics, cosa que facilita la seva arribada. La gran majoria procedeix de l'àrea del port de Maó i destaquen en el camp de la menestralia: sabaters, sastres, obrers de la construcció, mariners. Durant el segle XVIII, dos terços dels capellans del Penyal seran menorquins. Aquesta xifra tan sorprenent s'explica perquè les autoritats angleses del Penyal cerquen capellans catòlics que siguin súbdits britànics, evitant així la designació de religiosos filoborbònics per part del bisbe de Cadis. Durant els anys del Gran Setge, 1779-1783, el més dur i llarg patit per Gibraltar, catalans, valencians, mallorquins i menorquins establerts al Penyal participen activament en la seva defensa. Una de les majors fites aconseguides pels assetjats va ser la construcció de túnels a l'escarpada cara nord del Penyal per situar-hi els canons defensius amb l'angle precís per disparar l'enemic. Aquesta magnífica obra d'enginyeria s'acabaria coneixent com el Great Siege Tunnels. Un capellà menorquí, el pare Francesc Mesa, natural d'Es Castell, elabora aleshores les notes de lo sucedido durante el sitio de esta plaza del año de 1779, plenes de catalanismes. L'únic testimoni de l'important episodi redactat per un civil. Curiosament, el comandant de l'esquadra espanyola que va dur a terme el bloqueig naval va ser el mallorquí Antoni Barceló i Pont de la Terra, conegut a l'illa com es capità Antoni. Acabat el setge de Gibraltar, li va ser encomanada la liquidació de la pirateria barbaresca a la Mediterrània, missió que va completar amb audàcia bombardejant Alger el 1784, fita arran de la qual va ser nomenat cavaller de l'ordre de Carles III. En aquella empresa va tenir sota les seves ordres el també mallorquí Felip Bauzà, que anys després dirigiria, juntament amb l'italià Alessandro Malaspina, la fructífera expedició al Pacífic, 1789-1794. Els menorquins, tal com s'anomenen a partir de l'adaptació fonètica del gentilici català a l'anglès feta pels gibraltarenys, han deixat la seva empremta en cognoms que encara perduren, molts dels quals poden descobrir-se en forma de rètols comercials. Abrines, Orfila, Triall i Triall, Quevedo, en el nomenclàtor. Giros, Passage, Tudoris, Estips, Callejón de Seguí, o en la trentena de làpides de famílies menorquines del North Front Cemetery. Abrines, Alzina, Arnau, Bacarisa, Bagu, Pau, Quevedo, Carreras, Dalmedo, Fabra, Femenies, Fiol, Gumila, Llambies, Llufrio, Neto, Orfila, Piris, Pons, Pou, Prats, Seguí, Serra, Victory, Vinent. Alguns cognoms il·lustres de l'art i la política gibraltarenys tenen lligams amb Menorca. Des de Gustavo Bacarisas Podestà, 1873-1971, considerat el pintor més reconegut del Penyal, fins a una de les grans figures polítiques del territori, l'advocat Joshua Hassan, 1915-1991, primer ministre principal i, com reconeixia ell mateix, descendent de família sefardita de Tetuán per part de pare i de família jueva menorquina per part de mare. L'oficina de registre civil de Gibraltar, la Joshua Hassan House, porta el seu nom. El Gibraltar War Memorial. El 1923 es va inaugurar a Gibraltar un monument en honor als britànics caiguts durant la Primera Guerra Mundial. El conjunt és coronat per una escultura de dos soldats a mida real feta amb marbre importat de Carrara. A la base del pedestal hi consta el nom de l'escultor, Piquet Catoli. El barceloní Josep Piquet i Catolí es va instal·lar durant la darrera etapa de la seva vida a Sevilla. Va ser allà on va conèixer l'artista gibraltareny d'arrels menorquines, Gustavo Bacarisas, que probablement va intercedir en l'adjudicació del monument als caiguts en la Gran Guerra. La pedra del pedestal on reposa el conjunt escultòric del Gibraltar War Memorial procedeix, curiosament, de Catalan Bay. Heus aquí, hem llegit Gibraltar, conquerit per catalans i repoblat per menorquins, segona part. Un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la Petjada Catalana, amb música de l'Eix Gaus Bonastre. Podeu trobar més informació de totes aquestes empremtes i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

0: Bona tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Rora Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Avui, amb una benvinguda especial, iniciem la segona temporada d'aquest espai setmanal i ho fem amb molta il·lusió, compromís i respecte. Després d'una primera temporada amb l'emissió de 42 programes, comencem aquest setembre 2023 amb la segona temporada. Esteu a punt? Sí? Doncs vinga, posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. El capítol d'avui és Estiu i convivència. Des de fa temps, les professionals de psicologia i teràpia ens venen dient que a l'estiu s'incrementa substancialment el nombre de divorcis i separacions. És a dir, que el major temps de convivència amb la parella, lluny de ser un avantatge o una situació agradable i gratificant, es converteix en un càstig o en un catalitzador de la fi de la relació. Jo volia un agost tranquil, per descansar, desconnectar i carregar piles plàcidament, i no ha estat ben bé així. Però que consti que no és una queixa, senzillament ha anat així. I té relació amb el tema d'avui. Comparteixo avui amb vosaltres, sense dir noms ni detalls, és clar, que aquest estiu he viscut de prop situacions límits de parella que han derivat o acabat en separació física, en separació sobre paper, així com també en casos de maltractaments i denúncies. He estat a prop d'aquests casos que us comento i he viscut la sacsejada i el daltabaix de tensió i patiments que se'n deriven, no sols per la persona víctima o per les dues persones implicades a primera línia, sinó també per l'entorn immediat. La pregunta de fons del programa d'avui. Estem preparats, estem preparades les persones per viure, per conviure en parella? Conviure com a sinònim de passar temps junts, de fer coses junts, de veure'ns forces hores al dia, no cal estar enganxats les 24 hores, però una bona colla d'hores junts, sí, per què no? És a dir, no perdre'ns massa de vista al llarg del dia. La pregunta és, doncs, estem preparats per viure en parella? Perquè si el temps de vacances d'estiu queda més que demostrat que activa les separacions i l'augment de violència de gènere i també domèstica, alguna reflexió més profunda hauríem de fer totes les persones. També, a més, aquest estiu ha estat fosc pel que fa a feminicidis, dones assassinades per la parella, sense anar més lluny, a Girona, aquest passat mes de juliol, una noia de 27 anys, en l'acte institucional que va organitzar l'Ajuntament de Girona l'endemà mateix del fet. La consellera d'Igualtat posava èmfasi en que estiguem alerta, observem. I sí, no diré pas que no hagi de ser així, hagi de ser així. Estic d'acord, però sabem que la majoria d'aquests agressors que cometen feminicidis passen desapercebuts. La campanya de la Conselleria d'Igualtat aquest estiu per les xarxes parlava de festes d'estiu, de places i carrers on l'estiu tot és festa i surt de festa per aquests espais públics. I destacava el fet que les dones tinguem cura de nosaltres, d'altres dones. Posem a pes en la sororitat. Dones que cuiden de dones, dones que vigilen que les dones amigues no estiguin soles, no vagin soles. Cert, que no cal caure en la ingenuïtat del no perill i de la lliure circulació, sigui quin sigui l'entorn. Però posar èmfasi en que no vagis sola només fa que confirmar que el llop, bé vingui sol o vingui en manada, sempre està en format depredador. Sempre té ganes de presa nova i sang fresca. El missatge de fons de dones que tenen cura de dones pels carrers, places i festes de Catalunya d'aquest estiu, en el fons, ve a ser una mena de símil al missatge de la mare de la Caputxeta. Vigila el bosc, vigila els desconeguts. I ves per on el desconegut tenia l'aparença d'algú de confiança. L'àvia. I ara em remeto a la macroenquesta de 2019, la darrera publicada, en la que queda de manifest que les agressions sexuals, fora de la parella, el 99,6% l'agressor ha estat un home. I en aquest cas, l'agressor, en un 21%, és un familiar. En un 49%, és un amic o conegut. En un 30%, un desconegut. Poso l'exemple de violència sexual, d'agressió sexual, perquè la campanya publicitària d'igualtat d'enguany anava en aquesta línia. Per tant, el llop, bàsicament llop solitari, en un 70% és algú conegut i que genera o que hi tenim confiança. Per tant, insisteixo, el problema és molt més gran. Si fora de la parella resulta que el perill està en un 70% en algú que coneixem, sigui amistat o familiar, aquí hi ha un problema gran. Insisteixo que això només és una petita mostra, perquè de violència a la parella també n'hi ha i de molts tipus. Un dia podem parlar del contingut de la macroenquesta, perquè hi ha un munt d'informació que s'ha de fragmentar i dosificar, perquè si no agafes mal de cap i vertigen. Diguéssim que el contingut de la macroenquesta dona per molt, per parlar-ne en diverses ocasions. Em pregunto de nou, estem preparats per viure en parella o què passa? No sabem respectar l'altre, no sabem respectar la persona, la vida de la persona, la integritat de la persona? O som tan narcisistes o tan persones psicopàtiques que si no podem tenir el control, manipular, aprofitar-nos, sortir-nos amb la nostra, sempre en benefici nostre exclusivament, llavors ens convertim en una mena de monstre que maltracta fins a l'extrem de feminicidi? O bé, en una versió més suau, bastant més suau, i ens separem després de vacances o durant les vacances perquè ja no aguantem més el company o companya de vida, perquè la convivència ha tocat fons. Plantegem-nos què fa que un mes junts sigui el que precipiti la ruptura. Plantegem-nos què hi ha de fons, més al fons vull dir, què hi ha de més al fons que falla. Sovint, en molts temes socials, i això jo ho vaig dir en la temporada passada en un capítol cap al final de la temporada, sovint en molts temes socials, diguem, això s'ha de treballar des de l'escola. I jo, que em queixo d'aquest plantejament que amb tanta celeritat ho endossa tota l'escola, dic, el respecte, els valors i principis bàsics de l'educació, de la convivència, com bon dia, bona tarda, hola, adeu, sisplau, gràcies, perdó, em sap greu, disculpa, deixar sortir abans d'entrar, deixar baixar abans de pujar, cedir el lloc en el bus, en el metro, en el tren, això s'aprèn a casa, això s'ha d'aprendre a casa, s'ha de viure a casa. Per tant, fem autoanàlisi i examinem si a casa nostra ha estat o és sagrat, i repeteixo, sagrat, que aquests pocs exemples que he posat fa un moment, que abans es deien urbanitat, o valors, o convivència, o gràcia i cortesia, és igual, digueu-li el nom que vulgueu. Però aquests comportaments que acabo d'explicar, aquests exemples, si no els duem a terme, difícilment respectarem la dignitat de l'altre. Perquè si no saludem en creuar-nos, en coincidir i no diem bon dia a Déu, vaja, si no sabem demanar sisplau, o si no sabem agrair i donar gràcies, o si no sabem disculpar-nos i dir, em sap greu, disculpa, perdona, m'he equivocat. Si no tenim la deferència per a les persones més vulnerables o que requereixen una atenció especial, persones grans, persones embarassades, dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda. Si no tenim la cortesia de deixar sortir abans d'entrar nosaltres, o de deixar baixar abans de pujar. Són quatre, per dir un número, són quatre pilars bàsics de la convivència, que tristament una part considerable de la població suspendria l'examen, si és que n'hi hagués. No diré que la convivència toca fons per culpa d'aquest kit bàsic de bones maneres o d'un kit bàsic de convivència que he citat, però sí que diré que no utilitzar-lo implica que ens posem nosaltres a títol individual, jo, el meu jo, el meu ego, en primer lloc. Egoisme pur i dur, perquè en primer lloc sóc jo i d'aquesta manera m'oblido de l'altra persona i la tracto sense consideració. No li dono el tracte que es mereix. I si no tractem bé l'altra persona, si no tractem bé la nostra parella, difícilment la relació anirà a millor, oi? Doncs sí, aquest kit bàsic de bones maneres o aquest kit bàsic de convivència l'hauríem d'haver mamat a la llar, a casa nostra, des de ben petitons, petitones. És més rellevant del que ens pensem i està més relacionat amb el deteriorament de les relacions, en general i en concret de la parella, del que podria semblar a primera vista. Perquè té a veure en considerar l'altre, respectar l'altre, tractar l'altre amb amabilitat, amb educació, amb cura, amb respecte. Vaja. Veieu si n'és de senzill? Ho veieu? Oi, sí. Doncs tan senzill com hola, adéu, bon dia, bona tarda, sisplau, gràcies, disculpa, perdó, em sap greu. Seria el lloc, seria el pas, deixar sortir, deixar baixar. Així de senzill. Amb això no solventarem els casos de mala convivència ni resoldrem els problemes de maltractament a casa dels altres, però sí que farem la vida més apacible i amable, agradable a les persones del nostre entorn amb les que convivim, siguin parella, fills, companys, companyes de feina, veïns, veïnes, amistats. Bé, desitjo que el vostre estiu hagi estat així, amable, amb vosaltres. Fins aquí Trenquem Silencis, segona temporada. Sabeu que ens podeu escriure a través de Messenger tant a la Mireia Baeta com a mi, l'Àngel Roura Massaneda, i també al mail del programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve. Bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

anem a parlar del poblament prehistòric. Perdó, els jaciments arqueològics que ens proporcionen les dades més antigues sobre l'existència de l'home al territori de Tivissa són els conjunts en pintures rupestres coneguts com Font Viuella, situats uns 7 quilòmetres al sud-oest de la població, localitzats en abrics a l'aire lliure. Dos dels tres conjunts s'insereixen estilísticament en el que ha estat anomenat art naturalista o llevantí, el qual tindria el seu origen a les darreries del epipaleolític, en un substrat indígena que s'endinsa en els processos de neolització a partir de 6.000 a 5.000 anys abans de Crist. Els motius que hi trobem representats són els característics d'aquest moment: cova del ramat, un ramat en moviment format per 10 caprins, 9 d'ells amb banyes de grans dimensions; cova del cingle, una figura masculina incompleta en posició de disparar un arc. Pel que fa al tercer conjunt, a la cova del Pi presenta 22 figures, entre les quals destaquen 6 representacions humanes i un quadrúpede d'estil esquemàtic. A la Serra de la Mar es localitza el conjunt de la cova del Taller. D'altres restes existents d'estil naturalista destaquen un gran cèrvol, la resta és una cèrvola i una possible figura humana d'arquer. Tots aquests conjunts en pintures rupestres foren incloses a la llista del Patrimoni Mundial de l'UNESCO el desembre del 98. També gaudeixen de la condició de bé cultural d'interès nacional. Altres jaciments prehistòrics són la cova del Genet, a 2 quilòmetres al sud-est de Llebria, la cova d'en Marcó a la Mola d'en Perelló, al nord-est de Tivissa, totes dues utilitzades com a lloc d'habitació durant el bronze finals del 1200 a 600 abans en Crist. S'exhumaren abundosos ustensilis de pedra, peces acíliques retocades, destrals, restes falnístiques i materials ceràmics i vasos llisos i decorats. Anem a parlar ara també del poblament ibèric, un poblament, disons, ibèric. A 6 quilòmetres de Tivissa, per ponent, on trobe el village ibérique del Castellet de Banyoles, que ocupa environ 500.000 metres carrés. Conforme une petite péninsule entourée des murailles, avec deux tours de défense et l'entrée, et ils finissent avec une dépression naturelle qui domine la rivière Èvre et donne une grande panoramique. L'anomenat trésor ibéric de Tivissa, comparable al de la Dama d'Elx o el de Micenes, fan aquest poblat un dels més importants de tot el Llevant espanyol. Arracades d'or, braçalets, monedes d'argent, vasos i les famoses pateres argenteres, el parell de bous unyits del bronze i una àmplia gamma de ceràmica ibèrica i grega conformen aquest tresor. Fou poblat dos segles, del IV al II abans de Crist, per unes 2.000 persones i destruït en la batalla de Cissa per les legions romanes de Cneu, Corneu i Escipió durant les lluites amb els cartaginesos l'any 218 abans de Crist. Altres poblats ibèrics de la segona edat del ferro són el Coll del Moro, 2 quilòmetres al sud de la Serra del Mos, del segle IV, el Coll Alt, 4 quilòmetres de Tivissa, al nord-est la Mora, a 2 quilòmetres de Termós, del segle II, i després tots ells amb abundant ceràmica, monedes i pesos de tovers. Bien sûr, ce n'est pas étonnant de vous imaginer que cette région, disons, au pied des chaînes de montagnes, disons, de la dépression de l'Èvre, qui donne passage, disons, entre la mer et ces montagnes, dont fut un lieu magnifique et prédisposé des passages et d'établissements des différentes personnes qui habitaient à ces époques-là. Les Romains virent ces terres-là et y restèrent. Ce n'est pas étonnant qu'après, quand les musulmans, après l'occupation de l'Espagne, en remontant vers le nord, s'y installèrent d'une façon ferme, durable, en disant, bon, ici, on va être chez nous, le paysage est extraordinaire, le climat est très bon, et donc c'est une occasion extraordinaire de s'installer dans un endroit et faire prospérer ces régions-là. Mais évidemment, on en parlera plus tard, quand on est dans un endroit de passage, ça a ses avantages et ses inconvénients. On arrive, on s'installe en croyant, bon, on va être tranquille, mais ça dépend qui c'est qui monte et qui descend de passage dans ces zones-là. Parce que celui qui arrive de l'extérieur, parfois jaloux de voir des endroits si magnifiques, de voir des paysages si extraordinaires, il dit, pourquoi pas, ils n'ont pas tellement l'air d'être forts, donc je m'y installe, et maintenant je vais être chez moi. Donc, c'est pas ça à prouver dans toutes ces régions-là.

doncs aquesta cançó l'hem dedicada a nosaltres d'ací a Tolosa, a tota la gent que siguin d'origen valencià, que viuen les nostres terres, que segurament n'hi han, doncs ens hem dedicat aquesta cançó per ells, perquè vegin que ens en recordem i que no els deixem de banda mai. Anem a arribar a la descripció del terme de Tivissa. El municipi de Tivissa, situat doncs al sud-est de la comarca de la Ribera d'Ebre, n'ocupa quasi bé la seva quarta part. És el segon de més gran extensió de Tarragona, amb 208 quilòmetres quadrats, i limita amb 13 municipis de les tres comarques veïnes, el Priorat, el Baix Camp i el Baix Ebre. Està formada per quatre poblacions habitades, la Serra d'Almos, d'Armós, Llaveria i Tivissa, que li dona el nom. Des dels primers anys de la Reconquesta fins al segle passat, el seu territori comprenia els actuals municipis de Vandellós, l'Hospitalet, Capçanes, Els Guiamets i el seu propi, i s'estenia de la part dreta del riu de l'Ebre fins al Mediterrani, 343 quilòmetres quadrats, 16 nuclis urbans i més de 200 masies disseminades. La primera referència, que té del nom del municipi, és la inscripció que porten les àmfores de terrisseria romana d'Aumedina, amb la marca Tivissi, que se sap que Tivissa és una paraula ibèrica i per tant anterior a Tivisi, que seria un mot llatinitzat més de l'original. Suposa això que el nom resti inalterat en el decurs de la seva supervivència multimilenària des dels primers pobladors coneguts. Anem a parlar ara dels pobles del municipi de Vilage de la municipalitat. Bastida dalt d'un turó a 310 metres d'altitud, és al peu de les serres de Tivissa i Llaveria, d'on es divisa un ampli i magnífic panorama de la Ribera, el Priorat i la Terra Alta. La vila, que conserva la seva fesonomia emmurallada amb carrerons estrets i sinuosos, dona la impressió al visitant que està en una època anterior i que s'ha de perdre en el seu interior. Es mostra senyorial amb gran església, portals d'entrada fortificats, casals amb escuts i balconades centenàries i horts de textura geomètrica als seus peus. Des de l'arbrada que va carretera es percep una magnífica imatge fotogràfica única, molt peculiar. En actualitat té prop de 1.400 habitants. Aquests Tivissa, un poble sa, dalt d'un cim de cases fortes, voltejat de verdes hortes i uns bons fills per treballar. És un racó de la vida que el meu cor ha d'enyorar. Anem a parlar, doncs, a la Serra d'Almos, situada a 6 quilòmetres al nord de Tivissa, a 3 quilòmetres de l'estació dels ferrocarrils i a 4 de Darmós, tocant al barranc de Tartacó. Els seus orígens són mossàrabs, d'on li ve el seu nom, Serra de Moros. Era constituït per masos que a poc es van formar a banda i banda de la carretera, al voltant de l'ermita de Sant Domènec, que posteriorment es convertí en una església de forma claustral amb tres naus i creuer. Bona part de la gent s'aplega a la cooperativa agrícola i a la societat recreativa amb locals propis. Avui gaudeix de tots els seus serveis municipals. Actualment té prop de 300 habitants. Arribem al poble de Darmós, situat en un pla a 4 quilòmetres de la Serra d'Almós, a 10 quilòmetres de Tivissa, al nord-oest. El seu nom és àrab, procedent dels habitants serrins de les masies que a poc s'hi aplegaren. Té església dedicada a Sant Miquel d'Arcàngel, refeta en 1810, com tot el poble, per la total destrucció a mans del general Suixer. És d'interès la famosa mata, arbre inèdit, que conforme a l'escut emparat, en actualitat té 125 habitants. Voilà, le village de Darmós, qui vient du nom d'origine sarrasin. Mais le village, fut créé progressivement à la suite, depuis le Moyen-Âge, en s'agrandissant petit à petit, des fermes qui s'établissèrent d'un côté à l'autre de la route. Mais, disons, l'église qui est dédiée à Saint-Michel, Saint-Michel-Archange, fut refaite complètement en 1810, comme tous les villages, parce qu'il fut entièrement détruit par le général Suchet, dans son esprit, dans sa façon d'être, sa façon, parce que quand il venait de Tarragone, à Tarragone, il fit déjà quelque chose de mauvais, mais à Tivissa, détruit pratiquement un village aussi. Le pourquoi le général Suchet avait un esprit tout à fait particulier, on n'en parle pas de lui et on continue à parler davantage sur le village. Y arrivem donc à Llaveria. A 23 quilòmetres al nord-est de Tivissa, és el poble més alt i el més petit. Es domina tot el camp de Tarragona des de la Miranda, 912 metres. El nom és àrab també, envoltat de fonts. El conjunt urbà conserva intacta l'arquitectura i la distribució de l'època medieval. L'església romànica dels segles XII i XIII venera Sant Joan Baptista, fou construïda entre les parets de l'antiga fortalesa. Té un antic forn de pa restaurat que els veïns utilitzen com a punt de reunió. Cal destacar l'estació
fotovoltaica que aporta l'energia al poble de forma neta i ecològica, constituint un dels punts d'interès a visitar. Cal també, com també el refugi de muntanya municipal que serveix d'alberg als excursionistes. Durant l'estiu és quan s'hi aplega més població, acollint gairebé 100 persones. Llevaria xuca l'esperit de la muntanya que batega, vivint en l'agre encís dels seus carrers. Doncs voilà, sé que això és, per vos situar les quatre vilages, que conforme la municipalité de Tivissa. On va écouter une musique de plus et on va continuer à parler des lieux d'intérêt, des lieux de sortie, d'excursion, de promenade, de voyage, la gastronomie, bien sûr, parce que si je ne parle pas de gastronomie ici, nos amis de la technique nous disent toujours que se passe la peine, comme disent en occitan, parce qu'ils n'ont pas mangé, se passe la peine de continuer. Mais on va faire une virada de mai, une musique, et puis on va parler de causes sérieuses, l'histoire et la gastronomie.

Alors, on va parler de... On va essayer de faire un voyage, disons, dans la ville de Tivis, pour voir, disons, connaître ces petites ruelles, passer sur les fortifications, rentrer par une porte d'accès du Moyen-Âge qui vous permet d'entrer dans la ville, la vieille ville, bien sûr. Reprendre ces rues bien droites, costeludes, comme on dit en catalan, bien dénivelées, pour accéder, disons, aux cimes, ou disons, à la partie plus haute de la ville. Donc, nous autres, on a fait cette viatjada, cette passeig, aquestes coses. I, per exemple, anem a visitar les muralles. Les notícies de les muralles de la vila daten de l'any 1350, durant el mandat de l'infant Pere Dragó, comte de Prades. L'any 1365, l'infant Joan de Prades decreta que els masovers del terme ajudin a emmurallar la vila a canvi de poder-s'hi protegir en temps de guerra. Aquesta es trobava en gran part formada per les façanes de les cases que donaven a l'exterior de la població, amb parets gruixudes i poques obertures. Hi havia tres portes, la del portal de Vall, el portal de l'Era, el portal de l'Arrabal, avui desaparegut, i una petita poterna anomenada el Portell. La plaça del portal de Vall i Casa Cultural. Plaça amb monumentals arcades i voltes construïda entre 1940 i 45. La Creu als Caiguts s'inaugurà l'any 45. En el monument fou refet en el 79, retirant tots els signes no constitucionals. En el 66 s'ha acabat d'urbanitzar. El casal cultural annexionat a la plaça fou construït l'any 1922

i passant per davant de la vila travessava el coll de Fatges fins al mar camí de Barcelona. Es coneix també com Porxo de Magrinyà pel fet d'estar annexionat a la casa senyorial dels Magrinyà. Va ser una de les poques cases que es lliurava a la crema de Tivissa l'any 1810, ja que s'establiu general Suchet de l'exèrcit de Napoleó. Hi ha Cal Eloi, casa pairal amb una única façana de tres plantes amb la tradicional ordenació de tres obertures per planta i barbacana final. A pesar de ser molt reformada, conserva la portalada de pedra picada de l'any 1470, amb arc de mig punt de dovelles, totes elles iguals, i amb un escut amb inscripció. Un escut similar es troba al lateral interior de l'església parroquial. Cal Rei, une maison seigneuriale aussi de trois plantes avec une quatrième qui a été rapportée postérieurement et qui occupe toute une côté des maisons. La façade principale combine avec joie la pierre avec des dessins géométriques faits avec stuc. Les plantes sont séparées par une, disons, une barrière horizontale. La darrera planta està formada per les golfes amb grans balconeres amb arc de mig punt i barbacana. Cal Hostal, edifici senyorial del 1587 amb façana severa i ben construïda d'estil renaixement català. Format per quatre plantes, les dues primeres de pedra picada conformen un únic conjunt centrat per la porta principal amb arc de mig punt i cantonades amb pedra encoixinada de grans dimensions, les altres dues plantes superiors de totxo. La façana és acabada amb un ràfec de grans dimensions, construït en el temps de mossèn Jaume Amigó, rector de Tivissa, gran arquitecte de l'escola per en Pere Blai i, disons, que persona qui organitza un peu, pourquoi pas, l'embellissement de ces maisons-là.

0: treballem per a viure. I uns viuen per treballar del treball i de la vida.
1: Anem a parlar també, doncs, de l'església arxipestral de Tivissa. En el mateix lloc que l'actual n'existia una de romànica, de temps de l'expulsió dels sarrins. L'actual, de pedra picada, fou construït en diferents èpoques. El presbiteri és d'estil gòtic del segle XIII. Les voltes gòtiques i les capelles adjacentes, així com a façana en columnes iòniques i salmòniques, amb rosetó i capelles, campanar de 30 metres i cor d'estil renaixentista són del segle XVII. La capella de Roser també és renaixentista del segle XVIII. Un grandiós altar major del segle XVII i orgue d'estil renaixentista que foren destruïts durant la Guerra Civil. Es venera Sant Jaume. Durant el segle XVIII se'n constitueix una encara més gran al seu voltant, sense arribar a enderrocar l'antiga. Avui persisteixen les dues, l'una dins de l'altra,

de forma prou visible i curiosa. La visita, suau, creu-me. L'església romànica de Llaveria, també, construïda a finals del segle XII, conjuntament amb tota la fortalesa medieval, és un dels monuments romànics més importants dins l'àmbit meridional en què es troba. Nau rectangular amb absis de mig punta i entrada lateral. La sitja descoberta en el centre de la nau demostra el doble ús que se li donà, culte i refugi de vents. L'any 86 es va iniciar la seva restauració recuperant la fisonomia que devia de tenir. El nucli antic i muralles de Tivissa, ja hem dit, la vila fou dues vegades amurallada amb diverses portals de sortida. Les torres de defensa avui es confonen amb les façanes de les cases en el seu interior. Es destaca la del portal d'Albera, com hem dit, el recint amurallat complet és a l'interior en 1350. Les olles de Darmós. A 2 quilòmetres del poble, unes curioses formes que adquireixen les roques per l'erosió de l'aigua conformen les olles de l'Esmà. El pantà dels Guiamets, en part dins del nostre municipi, ideal per practicar esports aquàtics i pesca, les deixa en ocasions sense salts i jocs d'aigua. L'ermita de Sant Blai, a 2,5 quilòmetres de Tivissa, fou construïda en commemoració de l'expulsió dels sarraïns. Posteriorment fou enderrocada. L'actual estil gòtic de 1858 està molt restaurat i amb les rodaries fora d'una àrea d'esbars amb serveis i és un lloc que sorprèn per la seva bellesa i silenci. La plaça de la Baronova i passeig de la Roja. Al costat de l'església de Tivissa, la plaça constitueix un magnífic mirador de les muntanyes de Prades, el Montsant, Cardó, d'on es divideixen a més 7 pobles a les comarques de la Ribera, el Priorat i la Terra Alta. El passeig de la Roja, de recent urbanització, voreja l'església en un conjunt urbà per la base del turó on ell se senta. No volà ser en general que això és... On va continuar a parlar de Tivissa.

Elle vous invite avec moi à nous prendre par la main au marché, un à côté de l'autre, pour continuer à visiter cette ville de Tivis avec les municipes et municipalités qui l'entourent. Doncs anem a les Serres de Llebrija. Són les de més altitud del municipi i són al límit del Priorat i el Baix Camp. Els pics més alts són la Miranda, 912 metres, el Montalt, 760, el Remer, 646, la Mafla, 644 i el Montredó, 826. Hi ha coves importants com les del Genet i la d'en Marcó, hi ha vencs del Remer i de la Mola d'en Perelló, el Mas del Capcir, entre altres també. Hi ha la Serralada de Tivissa. En forma de T serveixen de límit entre la Ribera i el Baix Camp. Els pics més alts són Jubara, 776, Vissamaroi, 722, la Tossa, 720, la Creu, 700 i la Punta del Corb, 695. Entre les coves, destacar elles ben segur, la Llúdriga, la del Frara, i els avencs dels Rebots, i els Petits, i Penyarroja, i els de la Serra del Mar. Hi ha també el Centre d'Interpretació Osíber, Centre de Documentació i Difusió del Patrimoni Cultural de les Terres de l'Ebre, incorporat a les ofertes de turisme cultural d'àmbit nacional, la Ruta dels Ibers, la Ruta de Ziver, i comarcal el país d'Illercabònia, Illercabó i Son Pí. Convenis amb el Museu Arqueològic de Catalunya, Tarragona, Salvador Vilaseca, Reus i el Museu del Montsià. Ampli recorregut didàctic pels jaciments arqueològics més importants, facilitant la comprensió i el coneixement sobre les èpoques prehistòriques. Pintures rupestres de les coves de Font Vilella i del Taller, Ibèrica, la ciutat ibèrica del Castell de Banyoles, i romana, la vila romana d'Almedina, com hem dit. Hi ha un museu de Llebrija també, museu de Traginer o del Bast, transport realitzat pels camins de muntanya, recreació dels ambients i del paral·lelisme català, amb recull d'eines extingides que aboquen èpoques recuades, viscudes pels nostres avantpassats. Emili Boada, el seu fundador, amb l'entusiasta col·laboració d'en Josep Voltà de Capçanes, ha sabut conjugar diversos espais, el camp, el transport, l'escola, la casa rural catalana, o a través de la cultura material recollida al llarg de més de 40 anys de recerca. Si bien ça, disons, qu'on crée dans un village ou dans une ville, dans un musée, disons, du passé, mais d'un passé, disons, uniquement des gens de la campagne. Les outils, les ustensiles qu'on ne se sert plus, les choses qu'on avait pour attacher sur les bêtes et des traits, la façon de vis-à-vis pour s'habiller, les coiffes, les fameuses bretines, entre autres. Donc tout ça, c'est bien de l'avoir retrouvé et le grouper dans un musée en essayant d'expliquer aux gens comment c'était, comment on faisait. Certains endroits même, peut-être pas à Llebrija, mais des autres endroits, on arrive même à créer des petites fargues, les fargues que disons nosaltres, des gens pour montrer même comment les gens y fabriquaient le fer d'une façon, disons, artisanal, mais disons d'une façon, disons, dans des petits villages sans avoir une importance terrible comme maintenant. Donc, il ne faut pas oublier, je vous dis, dans ces terres-là, ce qu'on trouve très souvent des fois, et d'une façon très frappante, c'est le naturel. Le naturel, parce que c'est des gens qui ont la chance, pour certaines choses, d'après eux-mêmes, de rester à l'écart de ces immenses occupations de l'été, de quantité de gens qui passent et qui s'y établissent, et ce qui leur a permis, dans un sens, de rester eux-mêmes, sans être obligés de courir, disons, en ayant perdu beaucoup de choses de soi-même. Anem a continuar parlant, diríem, de les coses antigues del poble, perquè n'hi ha un munt. Per exemple, hem parlat, doncs, de muralles, cases senyorials, podríem parlar, doncs, de Cal Ventura, que és el 1408, el castell termenat de Tivissa, com hem dit, conquerit als serrins, va ser lliurat per Ramon Berenguer IV als templers l'any 1153. Doncs, per exemple, es conservaven les portalades i alguns arcs a l'interior dels edificis actuals. El castell de Tivissa tenia jurisdicció territorial, sobretot el terme municipal, els actuals municipis de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant, Capçanes, els Guiamets, les fortaleses de Coll de Balaguer, Hospitalet, Vandellòs, Banyoles i Sant Blai, així com les torres de defensa de Guaita, les masies d'Aumet, Frauques, Mas en Sadó, el Manó, Panxot, Mas de Riudoms, Genèsies i Gavadà. Hi ha també l'Ajuntament, que a principis del segle XVIII el poble adquiria el castell de Tivissa i en una part d'aquest s'edificava l'Ajuntament. El 16 de juliol de 1810, durant la Guerra de la Independència, fou cremat pels francesos a l'ordre del famós general Suchet, amb tots els arxius i dos
tres parts del poble. Fou reconstruït entre 1890 i 1900. En 1987 es modernitzà íntegrament per adequar-lo a les necessitats de la nova època democràtica i s'enderrocà. S'enderrocà l'interior i es conservaren sols les parets exteriors, la torre, els arcs, els contraforts, l'antic castell. Darrerament, l'any 1996, s'hi ha agrandit i annexionat un pis a l'edifici contigu de l'hospital. Bon, vous diré que je viens vu, el general Suchet. Oui, et non, l'homme dans un sens il faisait son métier. Mais quand on pense, bon, il y avait une tendance très forte à faire brûler les monuments et faire disparaître. Par exemple, quand on pense qu'à Tarragone, si on revit ces ordres, tous les vestiges romains de la ville de Tarragone ont été détruits par vengeance ou comme représailles, disons parce qu'on n'avait pas acaté ces ordres. Donc le général Suchet qui reste en paix, mais qui ne revient plus en Catalogne, même si c'est dans beaucoup de siècles, on ne lui en veut pas. On est très content de qu'il soit là où il est, mais de grâce, que no torni mai més a casa nostra, perquè només el temps que va estar-hi només va fer coses esbojarrades.

els productes també de la nostra terra, d'aquella terra, el conreu de la vinya, com a terres de secà, que és Tivissa, però amb influències marítimes i humides per la seva propietat al mar. I perquè es tocara l'Ebre, era un dels conreus més importants del passat. Actualment aquest conreu és més minoritari, però encara es conserva i permet elaborar vins de taula i vins de postre i de bona qualitat. Alguns d'ells pertanyen a la denominació d'origen Montsant. Aquests productes es poden comprar a les cooperatives. L'oli, l'huile aussi, l'olivier, quelque chose d'ancestral chez nous, quelque chose sans lequel on ne pourrait pas vivre. On était habitués comme ça, on est des gens qu'on aime l'huile, et c'est quelque chose vraiment formidable pour nous. Les pastes, l'elaboració del pa i de les pastes, és una feina més de la llar fa uns anys. Actualment aquesta feina es fan els forns que encara mantenen receptes tradicionals i elaboren les pastes que elaboraven els nostres abans passats.

0: Bona tarda. L'espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Lora Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere, i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. Avui comptem amb la participació de la Cris. La nostra convidada ha estat objecte directe del tracte rebut per un narcisista passiu-agressiu encobert durant una convivència de 7 anys. A continuació ens explica aquest tipus de maltractament ocult, penetrant i talentós. Com és? Com es comporta un narcisista passiu-agressiu encobert?
1: Bé, per començar cal dir que és una persona complicada i retorçada. L'agressivitat passiva que aboca sobre tu va coberta d'una falsa placidesa i amor. Però un bon dia li cau la màscara i tot comença a canviar. El seu comportament cap a tu és hostil i fred. És un maltractament que ningú pot veure, només la persona que el rep. I és molt desgastant emocionalment. El passiu-agressiu és una persona injusta que s'atorga uns drets de comportament que tu et prohibeix, necessita l'enfrontament diari i la discussió, sempre busca qualsevol motiu per enfadar-se i crear el conflicte i et castiga omplint l'ambient d'una enorme tensió. Aleshores intimida amb els seus gestos, amb l'expressió agra i irritable de la seva cara, amb els seus silencis i buits, amb el seu menyspreu i desqualificació cap a tu. Tot això provoca una angoixa contínua. També és una persona que s'ofèn amb molta facilitat. Per qualsevol insignificància, un petit consell o rectificació significa per ell una gran ofensa. I això fa que tu sempre estàs mesurant tot el que dius per tal de que no s'enfadi. I genera un sentiment de culpa sense saber per què. També hi ha un gran rebuig cap a tu i és competitiu. És a dir, tot el que ve de tu és rebutjat sistemàticament. Manté una contínua actitud d'oposició cap a qualsevol aportació o opinió teva. Qualsevol tema. Et considera com el seu rival, saps? És com si fossis el seu enemic. Hi ha un desafiament continu i sempre està en guarda i molt desconfiat. També és una persona intransigent i exigent. Les dues coses. La seva intransigència és exagerada, és una estratègia per portar-te al límit i així provocar l'enfrontament que tant necessita. És un desgast continu. Hi ha una exigència elevada cap a tu, també, diària, en la qual posa normes i hàbits que després ell no compleix. Exigeix respostes exactes amb una reacció immediata, però ell no compleix. Li dona la volta a les coses, distorsiona la realitat per fer-te culpable, de vegades omet informació per tal de tenir la raó com sigui. També és una persona mandrosa que et sobrecarrega molt a poc i sutilment de responsabilitats i tasques i així ell s'alleugera. No suporta que li diguis que faci alguna cosa i si ho fa, ho farà malament per no haver de tornar a repetir. També és una persona que, sobretot, et carrega de culpa.
0: Tots aquests comportaments els vas experimentar als anys que vas conviure amb un narcisista passiu, agressiu, encobert. I ara, passat un temps prudencial, ho pots dir amb la perspectiva que dona el temps i la distància. Mentre convivies amb ell, de mica en mica, vas anar detectant tots aquests comportaments, cert, però com és vist des de fora? Quina imatge té l'altra gent d'ell? És a dir, una cosa és el que tu veies i l'altra el que veien els altres.
1: Sí. Quan ell es comportava amb els altres, el que jo veia era un actor representant una desbordant amabilitat amb un tracte molt prudent i incapaç d'enfrontar-se amb ningú. Era alegre, bromista, content, volia demostrar una grandiosa felicitat amb una exagerada actitud per cridar l'atenció, no? Amb un punt d'histrionisme, que diríem. Desprenia un aire de puritanisme i germanor, però quan es relacionava amb mi no hi havia res de tot això. Tot el contrari, m'arrossegava un malestar i desgast sostingut. Els altres no sé com el veien, és clar. però sí que alguns amics propers m'havien fet comentaris de la seva exagerada simpatia i extraversió.
0: Molt bé. Què feia per arrossegar-te cap a aquest desgast tan gran? Com ho feia, Cris?
1: Bé, tenia moltes estratègies, totes les que estan enumerades en el catàleg d'un passiu agressiu, no? Però principalment, doncs, mira, el buit, silencis, creava sobretot un ambient d'intimidació i de molta tensió que a mi em provocava por a poc, em va generar molta por. El seu rostre es transformava i desprenia molta duresa i amargor, i aquí era quan jo ja detectava la tempesta que venia. Em tractava de forma hostil i freda, o em desqualificava i em posava defectes a tot el que feia, sobretot això. Sempre em posava defectes, era exagerat. I amb el temps em vaig adonar que era una persona amb molta ràbia i frustració dins seu i que ho descarregava sobre mi amb aquest tipus de maltractament. És un tipus de persona que mai et tocarà ni un pèl, però que et pot fer molt de mal.
0: I aquest comportament és indiscriminat? A tothom tractava així o només a tu, que eres la seva parella? És a dir, a qui ho feia, això?
1: No és un comportament indiscriminat. Tal com he dit anteriorment, ell sabia perfectament com s'havia de comportar en cada context i amb qui. El maltractament només el vomitejava damunt meu. És més, fixa-t'hi, Àngels, podia canviar la seva actitud d'un extrem a l'altre en qüestió de segons. Mai ningú es podia imaginar que hi havia aquestes dues vessants dins seu. I, per exemple, si estàvem sols a casa en un ambient d'hostilitat i de sobte tocaven el timbre i venia un familiar o un conegut, el seu comportament cap a mi feia un gir radical, donant una imatge cap al convidat de felicitat i cordialitat. Això em feia sentir encara pitjor perquè delatava la seva capacitat d'autocontrol quan ell volia.
0: I com reaccionaves?
1: Aviam, en aquestes situacions no recordo, però en general sí que plorava molt, sobretot al principi. Al principi cada dia plorava. Jo no havia recordat mai a la meva vida haver plorat tant. Tenia la capacitat d'arrossegar-me a l'enfrontament i no me n'adonava i ja hi era. Aleshores, quan ja no podia més, esclatava a plorar, les mans em tremolaven, m'agafava angoixa, em ficava dins el llit per plorar fins que m'adormia. Al principi sentia molta culpa de no sé què, i ell sovint em deia que jo no feia bé les coses. Era l'excusa. Sempre hi havia un motiu per queixar-se o per exigir. I aleshores jo anava amb por, amb prudència, mesurant les paraules, els fets. I si mai tenia un bon dia, ell, per mi aquell dia era un descans. Feia un alè.
0: Uau. Per tant, en quin moment vas descobrir que era un narcisista passiu-agressiu encobert?
1: Doncs mira, vaig decidir anar a la psicòloga per mi, al CAP. Li vaig explicar alguns fets concrets i a la tercera sessió ja em va dir que no calia que tornés, que jo no tenia cap problema i que el problema el tenia ell. Aleshores, ell va accedir a anar-hi, el van derivar a l'Hospital de Santa Caterina i allà, a la primera visita, ja li van diagnosticar el trastorn de narcisista passiu-agressiu. I a partir d'aquest moment vaig sentir una mena de felicitat, és a dir, tenia la veritat a les meves mans, tota aquella bogeria no era culpa meva, i em sentia lliure emocionalment. Vaig passar l'optimisme i la meva ingenuïtat em feia pensar, ara es curarà i serem feliços.
0: Va, és el teu desig, no? Aquesta ingenuïtat que dius tu, perquè sí. Com vas evolucionar a partir de tot això? Què va passar? És a dir, a partir d'aquell moment en què la persona que pateix el maltractament, en aquest cas és tu, saps que la teva parella té un diagnòstic, val? Un diagnòstic que tenia, en aquest cas, noms i cognoms, narcisista, passiu-agressiu, encobert. Llavors, què va passar a partir d'aquell moment?
1: Doncs bé, quan vaig poder posar paraules, vaig sentir com una pau interior enorme i vaig començar a documentar-me, a buscar informació per tot arreu i cada dia em sentia una mica més segura i forta. La bona sort em portà fins al SIAT i ja a la primera visita vaig poder reafirmar-me i sortir d'allà sense dubtes. I mentre jo feia el meu camí, a tota velocitat, ell seguia estàtic, inamovible. Prometia i prometia i no complia res. Anàvem d'un psicòleg privat a l'altre i tot era pèrdua de temps i de diners. Mentre ell autocontrolava els buits, sota la batuta del psicòleg, la seva ràbia i rancúnia es manifestaven d'altres maneres, vull dir, no hi havia res a fer. Era sempre un circuit tancat. Vaig començar a distanciar-me, ara ja de debò, i la meva evolució havia canviat de direcció i de velocitat. Després de passar per les fases de confusió, culpa, desengany, menyspreu, desgast i buidor, ja sabia perfectament que no volia continuar en aquesta relació i el meu propòsit únic era allunyar-me el més aviat possible. Mira, un exemple que m'agradaria posar és que un dels psicòlegs privats ens va assegurar que en 10 sessions es curaria. Mentida. El narcisista no es cura, Àngels, i un bon professional ho sap. A mi m'hauria agradat explicar-li a aquest psicòleg el que realment és un passiu agressiu. No com ell ho va estudiar en el manual de psicologia, no, sinó a la seva pròpia pell.
2: Cert. Sap greu viure aquesta situació, en cert, i sabem també que és difícil preveure la intrusió d'un narcisista a la nostra vida, i molt més quan no tenim els coneixements o informació que caldria. Per tant, un cop vas recollint tota aquesta informació, a on recorres més? Amb qui confies? On vas a trucar una porta? Amb qui vas poder confiar en aquell moment?
1: Bé, abans de posar paraules, la meva angoixa la compartia amb la meva millor amiga de Menorca, que és la meva veu assenyada. Ella m'escoltava, mantenia, sempre hi era allà, a l'altre costat del telèfon, sempre. Després vaig confiar en el meu germà, qui també ho va entendre, però cap dels dos sabien posar paraules. I només parlàvem dels fets. També alguns companys de feina podien veure què passava, però tampoc es veia clar. Jo els explicava els detalls quan ells em preguntaven pel meu decaïment, però no hi havia les paraules encertades. I la resta de gent, amics i familiars, ni s'ho imaginaven. El maltractament del passiu agressiu és silenciós i invisible. En paraules, jo no tenia prou per fer-me creïble. Hi havia un diagnòstic, sí, sí, però amb això no n'hi havia prou. La gent no t'entén davant de situacions com la meva. I bé, finalment al CIAT vaig conèixer la que actualment és també una de les meves millors amigues, la meva estrella de la bona sort, que tu ja saps qui és.
2: Sospito.
1: Amb qui vaig dipositar plena confiança, total i absoluta.
2: Les persones que ens escolteu, o les persones que ens escolten, Cris, agraïnant el teu exemple en concret, em permets demanar-te que expliquis quin va ser el primer senyal, el que no vas fer cas, com fem totes les persones que acabem sent víctimes de maltractament psicològic. Faig la falca aquí, faig l'incís. Les persones que no han passat per aquesta experiència, els costa imaginar que no ens adonem dels senyals i com és possible que veient senyals no reaccionem. Hem dit en aquest programa Trenquem silencis en altres ocasions que les víctimes triguem molt a adonar-nos i a reaccionar, perquè això és ben, ben comprensible, és a dir, perquè hi ha un lligam emocional molt gran amb la persona. Dic això per a posar-nos en situació. Tu, Cris, en una fase força inicial de la relació, veus un senyal al qual no li fas cas, i que més tard, en perspectiva, veus que ja era un senyal a majúscules. Ens pots explicar què va passar un dia quan anaves a fer un petó?
1: I sí, sí, i tant, Àngels. Bé, recordo perfectament el primer senyal, i també et diré que era molt al principi quan ens vam conèixer, però la il·lusió t'encega. A partir d'aquell dia jo ja em vaig sentenciar. Mira, encara festejàvem i jo el vaig anar a veure a casa seva, una casa que s'estava acabant de fer, val? Jo estava molt contenta, il·lusionada per la nova relació, i per algun motiu que mai he sabut, en un moment donat, ell es va enfadar. A mi em va sobtar perquè estàvem en ple enamorament. Vull dir que no hi ha motius per enfadar-se quan estàs en plena lluna de mel. I vaig notar aquella tibentor en ell, una mala cara, una hostilitat en la mirada, I quan va ser hora de marxar, em vaig acostar per fer-li un petó de comiat i ell va apartar la cara i el cos amb un gest molt sec. I jo vaig quedar amb els llavis penjant, no?, així en l'aire, sense saber què fer, i em va agafar com una mena d'ensurt a la panxa. No entenia aquell gest de rebuig tan desmesurat i sense motiu, i em va venir un encongiment. Bé, no vaig dir res, vaig entrar al cotxe i vaig marxar, i a mig camí recordo que em vaig aturar per plorar. Em sentia molt culpable, però no sabia per què. Què havia fet malament? No ho sé. Aquell dia va ser determinant. Jo no havia d'haver tornat mai més ni a la casa ni amb ell, però és clar, no sabia que existia aquest tipus de personalitats. Ho vaig passar per alt i allò va ser el senyal que em deia: fuig, no tornis, perquè aquesta persona et farà mal. I no vaig fer ni cas.
2: És a dir, que va guanyar la primera batalla, oi? És a dir, ell va, en aquest moment va tenir coneixement, que ja tenia terreny per on avançar.
1: Sí, sí.
2: Greu, quin greu. La veritat és que sí, és greu sentir això que ens expliques, Cris, perquè amb la distància del temps i sense implicació emocional tot esdevé més fàcil, però el cert és que l'exemple que ens acabes de posar és molt il·lustratiu. Molt, Cris, gràcies. Anava a dir-te, podries llegir-nos alguns fragments del que notaves en el teu diari?
1: Sí, i tant, Àngels. Poca cosa, perquè tinc un llibre ple. Mira, un dels exemples que et puc dir és... te'l llegeixo textualment.
2: Perfecte.
1: Em pregunta si hi ha samarretes seves esteses. Jo no ho recordo i no li responc al moment. Em quedo pensativa. Aleshores responc fent-me un embolic. Ell s'enfada moltíssim, em talla i em torna a repetir amb un to imperatiu. T'he preguntat si hi ha samarretes esteses. Només vull que em diguis sí o no. Si et faig una pregunta, vull que em contestis concretament el que et pregunto, res més. Aleshores ell diu que em parla així per culpa meva, perquè jo no responc com ell vol. Un altre exemple que et podria posar és una cosa més insignificant, però significativa també. Ell volia anar a la fleca a comprar el seu pa. Llavors li demano si em pot portar una barreta de cereals per mi. Immediatament em posa mala cara i em diu: m'estàs complicant la vida, ja que ell no volia portar una barra de pa per mi perquè no entrava en els seus plans de compra, o bé perquè em volia fer mal. Aleshores li dic: doncs no me'l compris. I evidentment, quan torna de la fleca, només porta el seu pa. Aquest és un exemple de les tantes maneres que tenia per fer mal. Un altre exemple que et podria posar, doncs mira, una vegada més ha arribat l'hivern. Ell sap que abans de fer la posta en marxa de la calefacció haig de posar uns draps mullats amb lleixiu damunt dels radiadors perquè xuclin els àcars i la pols. És una tasca que faig jo sola fa molts anys, un cop a l'any, i que no representa més de mitja hora. Jo li recordo que sobretot no els engegui abans perquè em podria agafar un atac d'asma. Ell sap que haig d'anar amb compte amb aquest tema, però no ho respecta. Aleshores em diu: no m'agrada netejar i fer aquestes feinades. Abans de conèixer no havia de fer tot això de netejar. Em compliques la vida. Jo em quedo parada i m'agafen ganes de plorar. Sóc jo qui ho fa i no ell, però és una manera més de fer-me mal. Aleshores penso que aquesta persona realment no m'estima. Un altre exemple, Àngels, que et podria posar ja cap al 2020. Diu: avui he notat que badallava molt, molt exageradament, com sol fer sempre quan està molt creuat. Ja és un avís del que vindrà la resta del dia. És com allò de la calma que precedeix la tempesta. Jo anava amb compte amb tot el que deia i feia. Mentre dinàvem, li he preguntat molt suaument per què no havia anat al psicòleg la setmana anterior. I ella em respon: no vaig anar perquè estava molt enfadat. Em quedo en silenci i no segueixo la conversa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Mira, un altre exemple que puc posar del 2021 ja, per acabar.
2: Sí, digues.
1: Era ple hivern, la casa estava molt freda i jo sóc molt fredúlica. Aleshores, des de que vaig anar a viure amb ell, sempre controlava la temperatura ell des del termostat a 17 o 19 graus, o sigui, entre els 17 i 19 graus, que per mi era fluixa. No me la deixava posar més alta i si en algun moment jo la pujava, ell venia darrere i la tornava a baixar. Avui ell ha anat a casa de la seva mare a passar el dia i jo he anat a posar la calefacció una miqueta més alta, fins al 20. I la meva sorpresa ha estat quan he vist que havia tret el termostat manual i havia posat un digital, sense dir-me res, i que estava bloquejat, és a dir, jo no el podia graduar. Aleshores li he enviat un missatge explicant-li que perquè havia posat aquest termostat, que no m'havia dit res i que estava bloquejat, i la seva resposta ha sigut: aquest termostat només el puc controlar jo des del meu mòbil i jo posaré la calefacció quan ho cregui convenient. En fi, cada dia quan m'estiro al sofà per dormir penso: em queda menys, un dia menys. Només sé que haig de marxar d'aquí i no veure mai més aquesta persona.
2: Déu-n'hi-do, Cris, i això només és un tastet de les moltes i moltes entrades del teu diari personal.
1: Sí, un tastet molt petit.
2: Molt petit. Gràcies, gràcies, Cris, pel teu testimoni, per la teva valentia. Crec que el teu exemple parla per si sol, és a dir, aquestes descripcions ens ajuden molt i de ben segur que les persones que ens esteu escoltant us estan ajudant aquests exemples que està posant la Cris. Són exemples, no només, com hem dit, una petita selecció, perquè n'hi ha molts més. Estimats oients, persones que ens esteu escoltant, el que ens explica la Cris passa, i passa sovint. I no ho sabem identificar, i m'agradaria destacar, com has dit abans, Cris, que vas a la psicòloga pensant que tu tens un problema, perquè la convivència es fa insufrible, i gràcies a aquesta professional saps que el focus del problema, millor dit, el problema és ell. Ell i el seu trastorn de personalitat narcista passiu-agressiu encobert. Quines paradoxes, oi, que ens passa a les víctimes?
1: Sí, totalment, sí, sí.
2: Perquè vivim això, aquesta contradicció de pensar que som les culpables, les causants de maltractament, quan és el propi maltractador, la persona maltractadora, quina és la culpable de la situació. I m'agradaria destacar el fet d'escriure, no?, la importància de que, en el teu cas, que vas trobar un canal, un espai on expressar el que se sent, perquè hi ha moments que són tan intensos que si no ho expliques a algú o ho escrius en una llibreta, són de molt mal portar.
1: Sí.
2: Que sí?
1: Sí, sí.
2: Doncs bé, crec que en un altre programa més endavant parlarem d'aquest fet de poder escriure i del poder terapèutic de la paraula. I deixem-me destacar una darrera cosa, que és que l'exemple, que la Cris, que recorres al CAP, al metge metgessa de capçalera. I vull destacar això perquè els que esteu escoltant, com va fer la Cris en el seu moment, és a dir, si detecteu que esteu vivint una situació que us resta, que us carrega, que us sentiu malament, que us fa patir, que el sofriment és constant i va en augment, aneu, sisplau, al metge de capçalera, la doctora, demaneu hora i segur que el vostre sistema sanitari, el doctor o doctora que us atengui, entendrà, sabrà llegir entre línies i us derivarà a una professional de la psicologia. Des d'aquest espai trenquem silencis i insistim que no te'n surts sola, i ho repetim, necessites suport extern, repeteixo, i els professionals són el lloc adequat on recórrer. Bé, Cris, se'ns acaba el temps de la conversa i estaríem molta més estona, però així, a manera d'anar a tancar la conversa, què recomanes? Quin missatge vols donar a les persones que ens estan escoltant?
1: Bé, donaria molts missatges, Àngels.
2: No, m'ho imagino.
1: Resumiré. El meu missatge és que el maltractament del narcisista encobert només el pateix la persona que ell tria. Ell tria la persona per abocar la seva frustració, el seu malestar intern, la seva inestabilitat. La víctima no s'adona de qui té davant fins que ha passat un temps. La seva carta de presentació és brillant, és impecable, però falsa. Aleshores, recomano...
2: Digue'ns, què ens
1: recomanes? Que si algú reconeix ser víctima d'un passiu agressiu, que no esperi cap canvi de comportament, perquè no és possible. No és possible perquè ja ve construït de fàbrica amb un mecanisme intern que mai ningú ni res pot canviar, Àngels. L'única solució és fugir, allunyar-se.
2: Ben cert, allunyar-se, buscar suport extern i fugir, contacte zero, com bé has dit fa un moment, Cris. Moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Trenquem silencis, un espai per parlar obertament dels maltractaments i de la violència de gènere, per dir les coses pel seu nom. Sabem que costa parlar-ne, ho sabem, i per això agraïm el testimoni de la Cris, però és que només si som capaces de parlar-ne de manera clara i directa podrem ajudar a que altres persones pugueu activar les vostres alertes i demanar ajuda, perquè recordeu, sola no te'n surts. Per això estem aquí, Trenquem silencis per poder-vos ser d'ajuda en la petita mesura que puguem. Us esperem el proper dilluns i recordeu que teniu el mail trenquemsilencis@gmail.com, així com els messengers tant de la Mireia Baeta com de qui us parla, l'Àngels Roura Massaneda, a la vostra disposició. També ens podeu reescoltar a través dels podcastics. Feu-los córrer, reenvieu-los a través de WhatsApp, Messenger, mail, que circulin aquestes emissions, aquests programes que fem de Trenquem Silencis, perquè és importantíssim, necessari que expandim el missatge. La setmana que ve tenim una data assenyalada, el 25N. Farem un especial dedicat a aquesta data i un seguit d'informacions al respecte. Us esperem aquí el dilluns que ve. Molt bona tarda.
3: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

Arros in vitro entre congossos i barrancs. El Montsant forma part d'una via d'unió entre el sistema ibèric i el Prepirineu. L'elevada diversitat biològica que plega es veu propiciada per un particular relleu caracteritzat per un seguit de cingles, congostos i barrancs que dificulten l'accés a l'interior de l'espai i preserven el seu aïllament. El paisatge vegetal es defineix clarament per la vegetació mediterrània amb una certa influència submediterrània i eurosiberiana. Teixedes, mortars i espècies de flora protegida com el salze de cingle conformen una vegetació d'alt valor natural. L'espai vegetal es reparteix entre els dominis de l'Alzinar, en Marfull, el Carrascar, que predominen en la major part de la zona, i el de la roureda seca del roure de fulla petita, que apareix als fondals més humits i als nivells superiors de la serra. Les grans extensions de rocamp singularitzen aquest espai ric en elements propis i d'aquesta mena d'ambients com les comunitats de punyol fruticós o de salze de cingle. El Montsant, conjuntament amb el massís dels Ports, és un dels reductes faunístics de més importància de les comarques meridionals catalanes. Cal remarcar l'àrea que se situa a l'entorn del riu Montsant, que constitueix una àrea de gran diversitat, representativitat i singularitat d'animals, on es pot trobar la colobra llisa meridional, el turó, la mostela, la fagina, el toixó, la guineu, l'àliga cuabarrada, l'àliga daurada, l'àliga marcenca, l'esperver, el falcó peregrí, el duc, la merla d'aigua, l'oreneta cuarrogenca i el xuriguer. Al riu s'hi troben peixos com el barb comú, la madrilla i la magra, entre altres. A vegades se també es passa naturel, diguem, qui serve enormement per la preservació de ces espècies que pràcticament, diguem, elles són confinées a revivre dans des endroits com ça, parce que sinon ils n'ont pràcticament plus rien de pouvoir s'établir.

sembla mentira, els nois no som així, eh? El pobre pare li toca una barbeta i doncs ja s'ha acabat aquell pobre home que voleu que faci, eh? Doncs tornem una altra vegada, no, a la serra. I pel que fa al relleu, el Montsant, en alguns indrets, s'assembla molt al moderat montserratí, com us he dit abans, amb elevades cingleres i monòlits de formes singulars, que sovint reben noms específics, fruit de la imaginació popular, per exemple, els tres jurats, la cadireta, el cap de mort o el bisbe. En alguns trams dels congostos s'han format profuns gorgs, localment anomenat cadolles, de gran bellesa i espectacularitat, destacant les anomenades cadolles fondes al terme d'Ull de Molins. Cal esmentar també el gran nombre de fonts existents i la gran quantitat de coves i avencs que s'hi han format, que a més del seu interès hidrogeològic i faunístic són indrets privilegiats des del punt de vista esportiu. El Montsant també és un espai amb un important patrimoni arqueològic i arquitectònic. Les troballes arqueològiques fetes arreu de les serres del Montsant deixen constància de l'antiguitat de l'establiment humà en aquest territori. Els importants jaciments de sílex de la serra i de la vall del riu Montsant han atret el poblament com a mínim d'ençà del mar de Banyà, i són abundosos els testimonis arqueològics des d'aquella fase del Paleolític fins a l'època romana. La màxima concentració de restes prehistòriques se situa als repeus de les cingleres del Triàsic i al fons de les capçaleres dels rius del Massís. Pel que fa al patrimoni arquitectònic dels temps medievals, cal remarcar les ruïnes de la cartoixa d'Escaladei a la Morera del Montsant, i així com moltes altres restes de construccions des del segle XIII al segle XVIII. C'est vrai, cette serre de muntanyes del Montsant ha attiré énormément des gens qui s'est retiré pour vivre une vie monastique sur ces montagnes-là. Ils baptisaient dans l'intérieur, ils habitaient soit dans l'intérieur des petites grottes, soit ils baptisaient des petites cabanes ou un peu plus grandes. Et c'est vrai, on trouvait des ermites un peu à droite, à gauche, par tous les côtés. Parce que, en toutes les époques, les gens ont eu besoin de pouvoir se retirer un peu en dehors de cette vie agitée. Donc imaginez-vous, si ça serait aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient dire ces gens qu'à l'époque, on voyait un passant, peut-être tous les deux, trois jours. Maintenant, si on se retire des endroits, on est sûr et certain qu'au bout de 10 minutes, on a déjà vu passer soit un quart de personnes, soit 10 ou 12 voitures, et sans parler des avions qui traversent le ciel. Bon, doncs anem a escoltar una miqueta de música més i anem a tornar sobre aquell lloc paradisiac, incomparable, el parc natural de la Serra del Montsant.

Continuant dans la serre de Monsanto, j'ai ici une autre source d'informations sur cet endroit merveilleux. Ils viennent à dire pratiquement la même chose, mais enfin, une autre façon de présenter les choses, en y ajoutant peut-être quelques mots, quelques endroits qu'on peut visiter, qui donnent peut-être un aspect différent, assez différent à propos de ce que je viens de dire. Mais enfin, je vais vous parler aussi de cette façon de voir les choses, parce que je trouve aussi qu'il y a son importance. Bien sûr, il commence en disant Monsanto, un parc naturel. Monsanto est un espai d'una especial singularitat geològica i paisatgística que acull destacats valors naturals propis de les serres prelitorals i que encara conserva un baix greu d'artificialització. El Montsant i el seu entorn té, a més, un important patrimoni arqueològic, arquitectònic i etnogràfic. El van declarar parc natural mitjançant el decret 13-2002 amb l'objectiu de protegir-ne els valors geològics i biològics, paisatgístics i culturals. Tot en respectant el desenvolupament sostenible, el parc té una superfície general de 9.200 hectàrees. Nombre hi ha de quoi pouvoir visiter a droite a gauche, et croyez-moi que ça vaut la peine, disons, d'y aller. Quand je vous dis ça, bon, je ne suis jamais allé au parc de Monsanto, hein? Ne croyez pas, parce que j'en parle avec un cœur très grand, ou qu'on dirait que je connais, dont le parc, non, je l'ai vu d'en bas, les serres, i he estat als peus, però dir, doncs, vaig entrar cap a un parc o a la zona del parc de Llosa, he visitat algun poblet, és veritat, això és també, però se sent sempre un envoltat per aquesta mena de presència gegantina que fa que una persona se senti senzilla i se senti el més al costat de la natura possible. El massís del Montsant està situat a la part nord de la comarca de Priorat, com us he dit, dins dels termes municipals, que hi ha Morera, la Viuella, la Vila de Baixa, la Figuera, Cabassers, la Bisbal, Margalef, Ulldemolins, Cornudella, del Montsant, i constitueix juntament amb, diríem, de la Llebreria, l'extrem sud-occidental de la serralada Prevedral. El punt més alt és la Roca Corbatera, a 1.163 metres d'alçada. Original relleu del massís és format per un gran bloc de conglomerats calcaris d'oligocè alternat amb capes d'argila i greixos damunt el sòcol paleològic al Priorat. El costat sud és tallat per enormes cingleres que li donen una forma de gran taula. Té monòlits i elevades cingleres de formes singulars. La Falconera, la Roca Balladora, els Tres Jurats, petits, el Bisbe, la llibreria, els fenòmens erosius que han afectat els conglomerats han provocat l'aparició de nombrosos coves, avencs, balmes i congostos. En alguns trams s'ha format profuns gorgs, localment anomenats cadolles, com us he dit, de gran bellesa i espectacularitat, com el conegut Toll de l'Ou. El riu Montsant neix a l'altiplà de Prades i travessa la part nord del parc entre les alineacions paral·leles de massís del Montsant i la Serra de Vallena, tot formant un dels congostos més vells del nostre país, el congost de Fergrau. Un bon grapat de barrancs esquerps vessen les aigües al ben conservat riu Montsant, el qual, més avall i ja fora del parc, aporta les seves aigües al riu Siurana, afluent de l'Ebre. El clima és mediterrani temperat, sec, amb vàries significatives i variants significatives a causa de l'important diferència d'altitud entre el baix i els cims. L'estiu és molt sec. Les pluges es concentren sobretot a la tardor i a la primavera. Durant l'any hi pot nevar algun dia. D'on veran, això hi ha pas etoné, si vos hi allez, peut-être vos hi tombez en certaines périodes, bien sûr, pas le mois d'août, mais vous pourrez trouver Mont Blanc sous la neige. Et c'est aussi quelque chose à voir. Pourquoi pas? Parce qu'on voit toujours les belles choses en été ou la période qu'on peut y aller.

Escoltant això, per exemple, estic a dir que el cultiu de la vinya va ser introduït pels monjos cartoixans de l'Orde de Sant Benet quan l'any 1162 el rei Alfons I el Cast els va demanar que s'instal·lessin a la comarca reconquerida del Valiat de Siurana. La fundació de la cartoixa d'Escaladei, als peus del Montsant, va fer que 7 pobles estiguessin sotmesos al domini feudal del prior de l'abadia i que la comarca comencés a ser coneguda com a priorat. Els monjos es van ocupar de la plantació de la vinya, la millora del conreu i l'elaboració dels vins, que van cobrar fama i reconeixement públic com a vins del priorat. L'aparició de la filoxera a principis del segle va provocar la replantació de la vinya amb peus americans, principalment els rupestris de Lot. Actualment aquesta varietat només es troba a les vinyes velles i la que predomina la R110. Altres varietats que podem trobar són 161-49, 41B. La composició i varietal de la vinya va combinar les seves proporcions, essent avui majoritària carinyena, seguida molt a prop per la carnatge negra. Des de ja fa bastants anys s'han realitzat plantacions de Cabernet Sauvignon amb molts, molts, molts bons resultats, i qui fa que bo, il faut pas desesperer dans le priorat, je crois qu'avec le temps qui passe encore, donc sera entièrement sûr de pouvoir goûter encore et récolter de très bons vins.

per mi és un desterro. Bon amor, adeu-siau, amb salut ens tornem a veure, ens tornem a veure amb salut, jo fadrí i tu donzilla.

alegria plora a vella. Bon amor, adeu-siau, amb salut ens tornem a veure, ens tornem a veure amb salut.

després d'haver sentit aquesta cançó bastant trista, per fi de totes maneres són coses que passen a la vida. A vegades una persona vol una altra, aquella altra persona també la vol, però que voleu, no pot aconseguir mai un que vol completament. Doncs bé, continuant a parlar de les serres del Montsant, je vous rappelle tous que elles constituent un des espaces naturels les plus importants des comarques méridionales de la Catalogne. Ça, disons, un peu intrigué orographie, a permis la préservation d'une grande diversité des espèces végétales et animales, beaucoup d'elles qui ont été déclarées avec protection par sa valeur naturelle. El parc natural està format per un total de 9.192 hectàrees i és el tercer parc de la demarcació de Tarragona, després de la creació del parc natural de Ports i l'històric parc natural del Delta de l'Ebre. El parc natural del Montsant integra els municipis de la Morera de Montsant, Cabassers, Ulldemolins, Cornudella de Montsant, la Vilella Alta, la Vilella Baixa, la Bisbal de Falset, Margalef i la Figuera, i tots ells pertanyen, doncs, a la comarca del Priorat. Anem a escoltar una mica de musiqueta més i després, doncs bé, crec que no hi haurà gaire temps, però anem a escoltar una música més.

Bé, doncs, amics nostres, el nostre programa Arribat Xino Channel Sabafí he intentat donar-vos el màxim d'explicacions sobre el Parc Natural del Montsant i us desitjo doncs que passeu una molt bona fi de tarda. Us dic encara doncs fins al programa vinent, perquè em quedaré a fer un dia més de programa abans d'acabar l'any, així és que em tindreu que suportar encara. I doncs anem moltes gràcies als nostres amics de les terres de cap al Montsant. Gràcies per les informacions que hem rebut i us dic, doncs, a vosaltres ja us ho puc dir. Bon any, molta salut i fins a l'any que ve.

0: Radio Occitanie.
1: Les mouchous del pays.
0: Radio Occitanie. Un article del Christian Andreu paregut le 9 de février de 2019 sur le site de notre partenaire sapientia.eu est titulat Les primes dinosaures. Secondo partito. Après la vengudo de la Cossucus, en sessu de tutis les genres de dinosaures de la planète Blabo, arriberon mai de specios que podun ja esse classados paleontologicomen como les primiers et mai anciens dinosaures que visqueron pas jamais sur la Terre. A cosa passet fa 210 milius d'annados pendant la fi del Triassique. Escuro fuguet confirmado l'existencio d'Eoraptor que demoret sur de terre que sun aro argentino. Eoraptor sacela fuguet un especio de mai. E paerei mai. A l'epoco encaro y abio force specios de reptiles pas de dinosaures que demuraban en Américo del Sud. E la mesura d'Eoraptor le dai sopas distingui d'autres arcosaures. Fuguet pas gaire mai gran. Fasio un metre de longu e cansabo tabe de pichus, reptils e d'insectes. Luros mas, a me tresets, sacela sunt ja tipicomen representativos dels dinosaures. Pas gaire apre plaeribado de Oraptor, vengerun d'autres dinosaures canibos mai grans, per assi Hererasaurus, Mastapla, Staurikosaurus. Prep d'aquellis de grans herbivores, como Plateosaurus. A tal la caracteristico biologico mai claro dels dinosaures e so che les fa diferents d'autros especios de reptils, pramu que les dinosaures fugueron un gene unic, mas que fugueron tabi de reptils, fuguet que marchabon sense tocar la terra a mele ventre cusifan d'unes reptils ou de cocodrils. A coa judet a desplaçar les osses de maniero peticalo abe mens de pesus aquelis, mas alencop les abe mai grans e capita din la conquisto de l'ura environnomen pramu de l'uro mai grando velocitat. A tal vengueru mai rapids a l'uro de fugir les predatus u casa de predos. Fuguet un evolució que se debanet tabe pe de mamífers e d'arcosaures, mas pas pels reptils. Al cop que les dinosaures comencen la conquista terrestre, d'autres reptils, e cal just linea a copra mo que fugueron pas de dinosaures, conquisteron tabé les cel e la mar. Fugueron de specios animalos classados din les genres de pterosaures e ictiosaures que acabarion per ser les reis de tout ce qu'ero pas de terre sulit. A tal e del temps que las primeros especies de pterosaures comenzaban de conquistar les cel, estat un taurion pas cap de problema penen de milius d'annados, d'autros especies reptilos colonizaron la mar mai prigundo. Eudimorfodon, un pichu pterosaure en caro de la cuo long, leidaries pterosaures fugueron de gigants de la cuo cuetto, fasio da per aquí un metre d'envergaduro e minjavo de peixes. Es un animal que peso pas gaire. A cois arribat a prep de milius de saus de l'us en sessu reptils que sauteron d'arbre en arbre pendent de milius d'annados abans d'haver d'alos e de poder començar a bula. Un de la massa es faig lung, pla lung e a co permetet d'haver d'alos e de bula. Del temps que co arribo d'autres reptils tunnon a l'aigo, au fan trelatero desvolupon de cuos longos e de sistemos respiratoris nous, minjon de peixes e d'amunitos. La man es pleno. Quereriosaurus demuret en Europa fa 240 milius d'annados, al contrari de Notosaurus, a pas mai de pautos mas daletos. E malgrat que son especios reptilos marinos que desapareceran pendent la fi del Triésic, seran les primiers de l'Ugène. Aprep ne vendran descentenats d'especios mai. Al costat d'aquelles, les ictiosaures, semblant morfologicament al delfis d'avei, són de reptils maries que nadon de dreccio a esquero e tenen de palmus e paramunda coca al muntat de temps en curo a la superficie de la mar per l'alena pla. Són animals amb un formo pla hidrodinàmico e conquistaran leu totes les ocias de la planeta e seran també perseguits a pei per les primers reptils maris canibos de mustres, tras, corres e mai grans encaro que les dinosaures terrestres. Curo començarà la nova edat del Juràssic. Les dinosaures, pterosaures e ictiosaures auran già conquistado la planeta. Serà un realme che demurerà dincos a la caduta d'un meteor famos sul Yucatán fa da per aquí 605 milius d'annados. Senza quel meteor, serien i mamífers e les humales i res de la planeta? Es cansant de pensar que hi ha encaro de persones que creuen pas las provos scientificament. E que tout a coup fuguet de mostrar fa mai de 100 ans. Mas podem imaginar que hi ha de gens per tot. Petat? Les primiers dinosaures, segundo partido, un article del Christian Andreu, paregut le 9 de febrier de 2019, sul site de nostre partenari sapientio.eu.